0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: dir que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

disparas.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

torna dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc,

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Quan t'enfades, cada cop que perds el Mario Kart,

0: Kart.
1: M'he comprat una planta verda. M'he deixat mi trinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Johnny.

Go!

Teo. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Pantina fa una trena. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Oasis FM. Ahora radio.
1: Dura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

carrers estrets, empedrats i molls de fanals groguencs, d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 7, us parla Pili García. Els bombers treballen per estabilitzar aquest dilluns l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que es va declarar ahir a la tarda a la zona del Vall de l'Infern. El foc afecta sobretot terreny forestal de Querol i Pontons i ja ha cremat prop de 115 hectàrees. Durant la nit ja han treballat 270 efectius amb 80 vehicles amb l'objectiu de tancar els flancs que encara continuen oberts. L'inspector dels bombers, Oriol Corbella, ha explicat que la població està desconcertada després de 3 incendis en pocs dies a la mateixa zona.
2: Al municipi pues, tenim la gent pues, molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara pues, bueno, hem pogut sortir de lo que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades, si senten una mica d'olor a fum o veure un fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
1: Es manté el confinament amb unes 2.500 persones a Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Els bombers confien que l'augment de la humitat i la baixada del vent durant la nit, la baixada de la marinada, ajudin a estabilitzar el període al llarg d'aquest dia. I Protecció Civil situa aquest dilluns 72 municipis al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim risc d'incendi, i 185 més al nivell 3. També es manté restringit l'accés a 8 espais naturals, entre els quals Montserrat, el Montsec, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb i Montsant. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa de cara al curs vinent. Ho diu després que l'Assemblea Educativa de Catalunya hagi acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals del sistema estan sent molt constructives i que ja s'ha reunit amb més d'un centenar de centres. Entre les principals reclamacions hi ha recursos per atendre la diversitat, revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. La consellera defensa que la voluntat del departament és mantenir el diàleg amb direccions, sindicats i famílies per recuperar la confiança i intentar que el curs comenci amb més consens. I Unió de Pagesos alerta que el 80% dels cultius de pera conferents de la Plana de Lleida estan deshidratats per les altes temperatures. El sindicat explica que la calor asseca les fulles, frena el creixement del fruit i farà que la pera tingui un calibre més petit. Unió de Pagesos diu que no és el problema de reg, sinó d'excés de calor. Els arbres es paralitzen quan se superen els 36 graus. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Bona nit. Ja s'acaba el 2023 amb molts d'èxits. Que el 2024 ho pugueu doblar, mínim. Sort, una abraçada i xampany i galetes per tots.

0: cert. Com que tu i jo som altres.
1: Com que tu i jo som altres.
0: Tan cert.
1: Tan cert.
0: Com que no hi ha res més.
1: Com que no hi ha res més.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que la nit ens espera.
1: Com que la nit ens espera.
0: Tan clar.
1: Tan clar.
0: Com que no ho fa per tothom.
1: Com que no ho fa per tothom.
0: Llavors, tan breu.
1: Tan breu.
0: Com qui no espera resposta.
1: Com qui no espera resposta.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: La pentina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic, i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: amor.
1: Dani, Dani, para ya.
2: No, s'ha borrat. Que s'ha borrat.
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que
2: no,
1: que l'has tocat.
3: Bruna, la selfie no la tens.
2: Que no hi ha res, no té res.
3: Mira, mira bé.
2: Da igual, suda, que no, que no, que no.
4: Que no.

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa, vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Tallades diverses línies de Rodalies al Camp de Tarragona per una incidència en la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, la R14 entre Reus i Vilaverd i la RT1 entre Reus i la Plana Vicamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera pels trams afectats. I els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aigua Múrcia a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. Durant la nit, uns 260 efectius han aconseguit perimetrar el foc, però els ocupen diversos focus secundaris i sobretot el flanc esquerre en una zona abrupta i inestable. Per precaució, Protecció Civil ha ordenat evacuar prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol, tal com explica l'inspector de bombers Oriol Corbella.
2: Al municipi tenim la gent molt espantada, ja que aquesta setmana hem tingut 3 incendis. Aquest és el més greu dels 3, no? Ja que està en una zona molt boscosa, molt forestal, i ara hem pogut sortir de lo que hem estat parlant. Sabem que estan treballant els cossos de seguretat, han de deixar treballar, i sobretot la gent que es quedi a casa, que facin cas al confinament, finestres, portes tancades. Si senten una mica d'olor fum o veure un fum, que fiquin les tovalloles, que les mullin, que les fiquin a les portes.
1: L'evacuació es fa de manera ordenada cap al casal de Vila-rodona i es preveu que puguin tornar al vespre. A més, Protecció Civil situa 72 municipis al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys de la mateixa família ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. I en educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després de l'assemblea educativa hagi acordat convocar vaga al centre públics el 8 de setembre, el primer dia de curs. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat, revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I Unió de Pagesos alerta que el 80% del cultiu de pera Conference de la Plana de Lleida està deshidratada per les altes temperatures. El sindicat diu que no és un problema de rec, sinó d'excés de calor. Els arbre calibre més petit. I pel que fa al temps, la calor anirà a més, també de nit amb mínimes tropicals i tòrrides al litoral. De dia les màximes poden acostar-se als 38 graus al Segrià i demà podrien superar de nou els 40. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Premià Mèdia, digui'm.
1: Bon dia, amb el Manel Ferrer, sisplau.
0: Sí, sóc jo.
1: Ai, Manel, ets tu, quina alegria sentir-te. Mira, sóc la Núria Cartanyà de Tarragona Ràdio, te'n recordes?
0: Sí, com estàs, Núria?
1: Pues molt nerviosa, xiquet. És que enguany ens han demanat a Tarragona Ràdio que portem el programa obert per vacances, el de la xarxa, saps?
0: Sí.
1: I és que no sé com fer-ho. Com que vosaltres des de Premià el portàveu l'any passat, he pensat que potser tens alguna idea.
0: Bé, és molt fàcil, ja veuràs, eh? En un moment sí. Ho tindràs per mà. Mira, només heu d'aconseguir lligar cada dia dues entrevistes,
1: espera que apunto.
0: Connexions en directe, tres podcasts, tres o quatre, ja veureu, un reportatge, un apunt d'agenda, una roda informativa i també una pregunta amb els oients perquè han de participar.
1: Però Manel, jo això no ho puc fer sola?
0: No, home, et passo telèfons a les ràdios de tota Catalunya. Hi ha unes 70 aproximadament que segur que us voldran ajudar, segur.
1: 70? I les he de trucar totes?
0: No, home, pots demanar també ajuda a les companyes de la gent del Prat, que són molt maques totes.
1: Ah, sí, ja me'n recordo, la Neus, la Rocío, no?
0: Sí,
1: elles m'ajudaran, sí, són molt eficients.
0: Ara estàs més tranquil·la, ara una mica li veus una mica més de perspectiva, això, o què?
1: No, és que saps què, Manel, que és que no trobo, no tinc ni les claus per obrir.
0: Ai, espera, mira, ara mentre parlo amb tu estic veient que les tinc aquí, encara a la meva taula, te les passo.
1: Manel, no em deixis sola, ajuda'm a obrir, porfa.
0: Mira, si és molt fàcil, poses aquí la clau, apretes una miqueta la porta cap a tu i ja se t'obre.
1: Ostres, ja està,
0: ja està.
1: Però això és molt gran, i ara què faig?
0: Doncs mira, ara relaxa't, disfruta i digues benvinguts a l'Obert per Vacances.

0: Us imagineu poder-vos emportar el temps, el clima amb vosaltres, allà on aneu? No, no em refereixo a aquells aparells d'aire condicionat portàtils de dubtosa utilitat, ni als ventiladors amb rodes, o aquells que es pengen al coll, sabeu, que s'han posat tan de moda, que sembla que vagis amb auriculars enormes. No, em refereixo al clima interior, al clima anímic. Vull dir, no seria genial poder aïllar-se de les tempestes i els mals rotllos externs que tenim al voltant i mantenir aquella llum, aquella calidesa d'estiu a l'esperit? Calidesa, que no aquesta calor tòrrida que està fent. Això és el que ve a dir la cançó dels Crowded House, Weather With You, que estem escoltant. Bé, ho deien l'any 1992, quan la van treure i va ser tot un èxit. És curiosa perquè tu mires el videoclip i tot són imatges d'estiu, de platja, de gent rient i xalant amb el mar, viatges per carreteres infinites, allò que se'n diu una cançó amb vibres d'estiu. En canvi, sempre m'ha semblat a mi, almenys, que té un to melancòlic, la música, més de final d'estiu o d'entrada de la tardor, potser. Home, deu ser per allò dels acords menors, que diuen, no ho sé. Són, vaja, eren de Nova Zelanda, els Crowded House. Quin temps deu fer a Nova Zelanda? A veure... Wellington és la capital. Home, 13 de màxima, 13 de màxima i 7 de mínima. No està mal, quina enveja, que fresquets, eh? Però no, és igual. Que sapigueu que ara mateix podríem estar a Nova Zelanda, a l'illa de Guadalupe, a la platja d'Ipanema. Una salutació si ens escolteu des d'allí, a qualsevol lloc paradisíac. Però, a dia d'avui, 13 de juliol de 2026, 70 emissores de ràdio local de tot Catalunya, hem decidit que el millor lloc per passar l'estiu era aquí amb vosaltres, al vostre costat. Això sí, intentarem no enganxar-nos massa, que corri l'aire, que fa molta calor. I d'aquestes 70 emissores de Catalunya, va, que faig, miro, mira, poso el dit pel mapa, tic-tic-tic-tic-tic-tic, pam! He parat a Cardedeu. Què deu passar ara mateix a Cardedeu? Enric Rubio, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Oh, quina
1: molt
0: sort!
1: Molt content de començar aquest obert per vacances amb vosaltres.
0: Quina sort, que he passat el dit pel mapa i estava a punt, molt bé.
1: Ràpid, sempre ja ens coneixes.
0: Escolta, Cardedeu, què fareu a l'obert per vacances? Que em sembla que cada dia, tot just començar el programa, començarem amb vosaltres, també.
1: Sí, cada dia tindrem un tema del dia. I a que no saps per quin tema, que és un dels temes majors d'aquests darrers dies, començarem avui.
0: Digues.
1: Va, ja l'has avançat. Ventilador o aire condicionat? De fet, des d'aquí llanço una reflexió als nostres oients, i és que parlant d'aire condicionat, us heu plantejat alguna vegada que el que nosaltres concebem com un aparell que enrefreda les cases és alhora un radiador que genera calor i rescalfa carrers i ciutats? I és que, per sort o desgràcia, el fet que el 1902 l'enginyer nord-americà Willis Havilland Carrier inventés l'aire condicionat, en aquell moment concebut per controlar la humitat i la temperatura de la planta d'impressió Sackett Williams de Buffalo, a Nova York, fa que avui en dia els nostres carrers i ciutats s'escalfin un parell de graus per sobre de la temperatura ambient, Núria.
0: És a dir, per un costat surt fred a casa nostra, però per l'altre surt calent al carrer, no?
1: Exacte. Pensa que si un dia arribem a l'escandalosa temperatura de 38 graus, gràcies a aquests estimats aparells, al carrer n'estaran a 40. Reflexionem-hi, gent de bé, així que avui, sense voler incitar ningú a votar una cosa o altra...
0: No, ho estàs fent, ho estàs fent,
1: Ho estic fent, ja saps que jo sempre punxo allà. Però bé, us anirem penjant jornada rere jornada el tema del dia a Instagram perquè la gent pugui votar.
0: Això com ho hem de fer? Com ho hem de fer per participar?
1: Doncs mira, entreu al nostre perfil Obert Vacances, tal com sona, Obert Vacances, i allà trobareu publicacions, reels, el tema del dia. També podeu trobar recuperacions de les entrevistes que farem al llarg de tota la temporada, els reportatges. Veureu que no us perdeu res aquest estiu.
0: Instagram serà la nostra referència a xarxes si voleu seguir l'Obert per Vacances, i Ràdio Televisió Cardedeu seran els companys de viatge que ho faran possible. Gràcies, Enric. Fins després. Tornem a parlar.
1: A vosaltres. Fins després.
0: Doncs vinga, entrem en matèria, que ja passen 10 minuts de les 9.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: Un programa que avui enceta temporada, la temporada del 2026. Avui és dilluns, és dia 13 de juliol, com dèiem, són les 9 i 10 del matí, i a partir d'ara i fins al 4 de setembre escoltareu una setantena d'emissores, que són les que avui participen a tot Catalunya, nord, sud, est, oest, a l'Obert per Vacances. 8 setmanes, 40 programes d'emissió i un eclipsi total entremig. Atenció, perquè posem també l'èmfasi en que el dia 12 d'agost la farem grossa. No estem sols, tenim l'ajuda inestimable a la coordinació de tot l'equip del Prat Media, com dèiem, l'equip de xarxes de Ràdio Televisió Cardedeu, i a Tarragona Ràdio agafem el relleu de Premià. L'any passat portaven ells la capçalera de programa, en aquest cas us parla Núria Cartanyà, i deixeu-me que doncs, dediquem avui el programa a la gent de Premià i especialment al Manel Ferrer, que era qui us saludava l'estiu passat. De què parlarem avui? Us dic una mica així de memòria, però començarem amb una entrevista doncs, una mica seriosa i del tot d'actualitat. Començarem parlant sobre com està el panorama d'incendis a Catalunya, que ja us dic jo que en fi, està bastant extremadament actiu, més del que voldríem. Ho farem parlant amb responsables de bombers de la Generalitat. També tindrem una estoreta per marxar cap a la platja de Torredembarra, perquè allà han instal·lat unes mena de taules de salvament en cas d'emergència o d'ofegament. Taules, doncs, això que poden utilitzar tots els ciutadans. Parlarem d'educació i lleure, i és que visitarem un dels moltíssims casals d'estiu per a infants, nens, nenes que hi ha per tot Catalunya. Estrenem un podcast dedicat al mar que ens porten des de l'Escala, un podcast en què avui sabrem la relació entre oceans i meteorologia. I tindrem un raconet friki, perquè és que els de Vilafant ho són molt i ens encanta. Avui, a la Friki Time, amb els companys de Vilafant, parlant sobre el gat còsmic, el Doraemon, sí, de color blau. Tancarem amb un apunt d'agenda i sabrem sobretot què pensa la nostra audiència entre l'aire condicionat, que trieu aire condicionat o ventilador. Us donarem algunes pistes i algunes idees perquè trieu de manera lògica, però al final la decisió és vostra i la calor és la que mana. Com dèiem, benvinguts ara sí a l'Obert per Vacances.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I enguany ens hem plantejat l'Obert per Vacances a que començaria cada dia amb una ronda d'actualitat per tot el territori català. Volem conèixer, com dèiem, de nord a sud, d'est a oest, què passa a Catalunya. És per això que anirem establint cada dia, tot just començar el programa, connexions ràpides amb tots els territoris per saber això, les notícies més destacades de l'actualitat. Avui, si ens ho permeteu, per desgràcia, la primera de les connexions passa per a Tarragona, concretament per Aiguamúrcia. Crema encara aquest incendi que ahir doncs, estava molt actiu i sembla que fins i tot ara estem parlant ja de confinament. En tot cas, des d'Aiguamúrcia mateix ens dona més detalls la nostra companya Marina Pérez Gón. Marina, bon dia.
3: Molt bon dia, doncs sí, els bombers continuen treballant en aquest incendi que ja ha cremat més de 100 hectàrees. Oriol Corbella, cap dels bombers, ha explicat que han aconseguit estabilitzar el flanc dret i el cap, però que tenen més feina amb el flanc esquerre perquè es troben en una zona més abrupta. Per aquest motiu i perquè hi ha diferents focus secundaris, han decidit evacuar de forma ordenada i preventiva unes 300 persones de cases disseminades del municipi de Querol. Corbella ha dit que no hi ha perill imminent de foc, però que ho han fet per seguretat. L'escoltem.
4: En el cas de que arrenqués aquestes carreres que preveiem que poden iniciar-se en el flanc esquerre, però que també creiem i som molt optimistes que les podem contenir, és per això deia que és de forma preventiva, doncs sí, hi hauria perill per aquestes cases i per això realitzem l'evacuació.
3: Els bombers volen esperar a veure com evoluciona tot amb la pujada del vent i de les temperatures d'aquest matí i per això no creuen que fins la tarda es pugui donar per estabilitzat a aquest incendi.
0: Més enllà d'això, alguna
3: altra... I també hem de parlar d'una...
0: Rodalia, és veritat?
3: Sí, sí. Ah, exacte, hem de parlar d'un altre tema que és Rodalia, si és que hi ha un nou matí... complicar la circulació de les línies R13, R14 i R1. Es troba tallada entre Reus i Vilaverd i entre Valls i Vilaverd a causa d'una incidència a la infraestructura, segons ha informat Renfe, concretament a una de les infraestructures de Picamoixons. Semblava que aquest servei alternatiu fa una hora es podia recuperar, però s'ha tornat a repetir la incidència i, per tant, hi ha servei alternatiu per carretera.
0: Gràcies, Marina Pérez Gota, en directe des d'Aiguamúrcia. Una abraçada.
3: Una abraçada, Núria.
0: La propera connexió ens du cap a Girona i la comencem en clau política, i és que l'alcaldessa de Girona diu que se'ls ha acabat la paciència i d'aquesta manera deixa entreveure una ruptura al govern. Des de Girona FM, Saïd Esbai, bon dia.
5: Bon dia i bona hora. Doncs sí, en un article al Punt Avui d'aquest cap de setmana, la dirigent de Junts atribueix aquest malestar al fet de diverses demandes del seu grup, en aquest cas que no han estat escoltades, entre les quals actuacions per resoldre problemes de manteniment a la via pública. Geis també ha defensat que Girona necessita més capacitat de gestió i visió de futur, assegura, per afrontar els reptes derivats de la crisi demogràfica, i ha reclamat, a més, transformar també l'organització de l'Ajuntament per millorar l'atenció a la ciutadania. Per la seva banda, Guanyem Girona insta Junts també a decidir, sense dilació, si vol continuar el govern o passar a l'oposició. Des del juny del 2023, en recordem, Lluc Salelles governa la ciutat gràcies a un pacte entre Guanyem, Junts i Esquerra.
0: Saïd, se sent cantar, eh? Des de Tarragona sentim com canteu els de Girona. Què passa?
5: Doncs sí, perquè tenim a 200 cantaires donant el tret de sortida a l'Europa Canta Junior. Amb un concert a les escales de la Catedral de Girona, han interpretat cançons de la banda sonora del nostre país, com El cant dels ocells, El noi de la mare o també Girona m'enamora. En aquest cas podem escoltar Anna Gené del comitè directiu del festival.
6: El festival no només és de portes endins, sinó que durant la setmana aquí volem, nosaltres creiem que és un festival molt inclusiu perquè hi tenen cabuda tot tipus de cors. Hi ha tallers per tots els cors de diferent tipologia, molt diferents, músiques i ritmes molt diferents, i venen cors de tota Europa que, a part de participar en aquests tallers, volen oferir a la ciutat un concert. Llavors, això nosaltres l'anomenem el Choir to Choir, per tant, durant tota la setmana en diferents espais d'aquí Girona, com a diferents auditoris, diferents esglésies, hi haurà aquests concerts que són gratuïts i oberts a tothom.
5: En aquest sentit, el Festival de Cors Infantils i Juvenils, itinerant, en recordem, tampoc competitiu, aplegarà a la ciutat al llarg d'aquests dies 1.200 infants de 43 corals procedents de 12 països, com per exemple Itàlia, Portugal, Suïssa o també la Xina. A més, hi participen corals de la Comunitat Valenciana i Galícia, i la mostra s'allargarà fins aquest diumenge vinent amb concerts gratuïts i també tallers de creació musical.
0: I tanquem l'actualitat de Girona parlant-vos sobre habitatge.
5: Correcte, perquè es dona el tret de sortida a les obres per construir 51 habitatges de lloguer assequible a Figueres amb 9,5 milions d'euros d'inversió. La promoció és a l'Avinguda Costa Brava de la capital a l'Empordanesa, i els treballs, de fet, està previst que finalitzin a mitjans del 2028. En aquest cas es tracta principalment de dos blocs de planta baixa i tres plantes pis dissenyades pels arquitectes amb Mayra González, Enric Rojo i també Víctor Baume, que en aquest cas se construiran en terrenys de l'Incasol. La distribució dels habitatges en corones, en aquest cas al voltant d'un pati central, facilitarà, doncs, la ventilació creuada i també propiciarà una millor climatització dels habitatges tant a l'estiu com també a l'hivern.
0: Gràcies, Saïd Esbai, des de Girona FM. Moltes gràcies.
5: A vosaltres.
0: I des de Ràdio Rubí ens apropen l'actualitat pel que fa a Barcelona, i comencem parlant sobre l'esvoranc de la línia 9 del metro a Putxet, que sembla que està fent la guitza o afecta vaja a diversos comerciants. Paula Iglesias, Ràdio Rubí, bon dia.
7: Bon dia. Doncs sí, els comerciants afectats per l'esvoranc de la línia L9 del metro del Putxet a Barcelona reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Recordem que dimarts passat quatre finques del barri del Putxet de Barcelona van ser desallotjades per l'enfonsament d'un pati d'interior d'illa al número 4 del carrer Rubinstein. Els comerciants han pressionat perquè es tinguin en compte la seva situació.

0: amb 82.000 persones. La davallada s'explica per la jornada de dimecres, clàssica obertura d'aire juvenil, que tan sols va reunir 9.000 persones amb Halsey com a cap de cartell. El 2025 aquesta jornada va reunir 18.000 persones amb el gran reclam de Gracie Abrams. El director del Cruïlla, Jordi Herreuela, creu, però, que aquesta és la millor versió del festival que s'ha obert fins ara.
1: Jo crec que aquest és el millor festival que hem ofert mai. La programació més completa, tots els escenaris, des del més petit fins al més gran, estan funcionant, sempre estan plens, en qualsevol horari, tot tipus d'artista, comèdia, dansa, moda, sempre trobem una gran afluència de públic i amb un nivell de qualitat de les actuacions excepcional.
0: Després d'una obertura amb 9.000 assistents, dijous es va registrar la millor dada de la seva història al segon dia de festival. 20.000 persones van seguir grups com Garbage, Sweat i Pixies, que van bufar les espelmes dels 40 anys de carrera amb un concert explosiu a l'escenari principal del Parc del Fòrum. La jornada de divendres va arribar a les 21.000 persones assistents i dissabte, amb el tancament de l'edició amb noms com Jovanotti, Joan Batiste o Rigoberta Bandini, el Cruïlla va reunir 23.000 persones més.
2: I per tancar la informació relativa a Barcelona, marxem ara cap a Badalona per donar-vos una mala notícia que, sens dubte, anirem anant repetint, malauradament, durant l'estiu.
0: Una dona de 71 anys va morir ahir diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, segons ha informat l'Ajuntament en un missatge a X. La dona es va començar a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment va entrar en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei van iniciar les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques van continuar amb la reanimació de l'afectada, però no va ser possible salvar-li la vida. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes.
2: Paula Iglesias, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
2: I encara ens queden un parell de connexions. Mireu, marxem cap a Terres Lleidatanes, perquè des de 1 a 1 també ens porten l'actualitat de Terres de Ponent. Judit Castellà, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
2: Parlem d'incendis també, no?
3: Exacte, els bombers donen per controlat ja l'incendi de Camarasa, que ha afectat unes 22 hectàrees. Protecció Civil també ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga. Hores ara els bombers mantenen unes...
4: Arriben a fer el calibre comercial que ens demanen. Se'ns queda unes peres petites, la qualitat serà bona igual, però que ens trobarem que a nivell productiu o a nivell de comercialització aquesta pera no serà apta per una categoria de primera.
3: Una altra de les conseqüències de la calor és la floració d'alguns arbres en ple mes de juliol i assegura que no es tracta d'un problema de rec, sinó que l'arbre no pot assumir tanta calor i es paralitza quan s'assoleixen més de 36 graus. Cal tenir en compte que Catalunya és un dels potencials productors de pera a Europa. Per això, ara des d'Unió de Pagesos s'ha demanat una trobada amb l'IRTA per analitzar què caldrà fer a partir d'ara. I també fem un apunt en cultura perquè el nou festival Envolta de Tàrrega busca poder arrelar i quedar-se per defensar els certàmens culturals de petit format. Estrenat aquest any, oferirà 7 concerts en 7 espais singulars. Després de presentar-se públicament i anunciar el cartell amb noms com Xerim Estiré, Ferran Palau o Olga Zoet, ara l'organització reflexiona sobre cap on ha d'anar aquest festival i defensa però la voluntat expressa de voler ser un festival en petit format. Enguany el certamen tindrà 7 concerts en 7 espais diferents i es fusionarà amb gastronomia. Les entrades ja es poden adquirir al web del Galliner a un preu de 15 euros per concert.
2: Judit Castellà, UAU Lleida, moltíssimes gràcies.
3: Bon dia.
2: I tanquem encara la ronda de connexions informatives marxant cap a Terres de l'Ebre. Tere Giner, La Plana Ràdio, bon dia.
5: Que sort amb aquest nou magazín.
2: No, molta sort no, molta ajuda de tothom. Tere, bon dia. Què ens expliques des de Terres de l'Ebre?
5: Mira, aquest cap de setmana ha estat intens a les Terres de l'Ebre. Ciència, reindustrialització i dol també per un tràgic accident en el que una nena de 9 anys ha perdut la vida. Les Terres de l'Ebre han estat protagonistes per la visita del president de la Generalitat, Salvador Illa. A Camarles Illa va participar en una jornada de preparació de l'eclipse solar del dia 12 d'agost, on va defensar que Catalunya vol viure aquest fenomen no només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Una trobada que va reunir investigadors, responsables d'emergències i experts també en astronomia per coordinar aquest dispositiu institucional. La segona visita institucional va tenir lloc a Flix, on es va anunciar una inversió superior als 1.000 milions d'euros de l'empresa Submer Group que per construir precisament un gran centre de processament de dades d'intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros, un projecte que començarà a funcionar el 2027 i preveu crear 150 llocs de treball.

0: En la primera fase. La jornada de diumenge, però, va quedar marcada per un tràgic accident a la Font Calda, al terme municipal de Gandesa. Una nena de 9 anys va perdre la vida després que una roca es desprengués mentre es banyava a la zona d'aigües termals. En el mateix succés, també va resultar ferida una jove de 24 anys.
1: Moltíssimes gràcies des de les Terres de l'Ebre, la Plana Ràdio. Tere Giné, una abraçada.
0: Una abraçada, Núria.
1: Tanquem la ronda d'actualitat i entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
2: Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.

0: Era inevitable començar l'Obert per Vacances i ja ens hagués agradat que fos diferent, però és que era inevitable començar parlant sobre el foc que està doncs, cremant a diferents punts de Catalunya, ben bé des que va començar la temporada, l'estiu, amb punts encara doncs, encesos, valgui la comparativa. No? El que fem és doncs, conèixer l'última hora, què ha passat fins ara, com estem en aquests moments i sobretot què podem esperar d'aquest estiu que s'està mostrant molt intens pel que fa a això, a incendis a Catalunya. I ho fem parlant amb Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències de Girona. És una entrevista que ens proporcionen els companys de Girona, també el Said Esbai. Said, tornava a connectar amb tu, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Tu mateix, si ens presentes el convidat.
1: Doncs, i tant, precisament per parlar de la situació de tot el que estem vivint ara mateix, les mesures de prevenció també i els consells que podem donar a la ciutadania. Tenim avui amb nosaltres el Jordi Martín, ell és cap de la regió d'emergències dels bombers de la Generalitat aquí a Girona. Jordi Martín, benvingut a l'Obert per Vacances i gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia a tots.
1: Primer de tot, Jordi, voldria saber quina és la situació d'incendis a Catalunya ara mateix i, vaja, vull dir, saber quines són les comarques o zones més afectades.
2: Sí, bé, de fet, portem uns dies ja molt, molt intensos. Aquesta setmana ha sigut una setmana molt dura d'incendis, de treball i creiem que ens espera també uns dies de molt de risc. I a hores d'ara doncs, ens despertem avui doncs, amb un incendi que va començar ahir, un incendi que afecta doncs, una quantitat important d'hectàrees i també de persones, que és aquesta afectació de persones el que ens preocupa més, no només quan hi ha un incendi, sinó també quan hi ha situacions de risc, com aquestes setmanes estem vivint.
1: Comparada amb altres estius, no sé si aquesta temporada és especialment complicada.
2: Bé, de fet, sempre parlem una mica de que fa aquesta campanya i l'anterior, doncs ja no estem en aquella situació de sequera estructural que portàvem doncs, uns quants anys amb dèficit molt important de precipitació i la vegetació estava molt disponible per falta d'aigua en aquelles èpoques més ja de pluges de l'any. Per tant, aquest any i l'any passat doncs, estem en una campanya forestal que no està marcada per aquest dèficit de precipitació, sinó que està marcada per un problema doncs, d'altes temperatures que fa que la vegetació, tot i tenir l'hidratació suficient per poder doncs, desenvolupar la seva tasca, doncs, tenim doncs, aquestes baixes humitats, aquestes temperatures tan altes que la vegetació fa que continuï també estar molt disponible i per tant també ens emplacem a unes campanyes amb molt risc.
1: No sé si, vaja, vull dir, aquests factors que acabes d'identificar com probablement els que preocupen més a bombers, no sé si també el factor de simultaneïtat que pugui haver-hi al país.
2: Sí, de fet, els bombers vam passar doncs, un mes de juny molt complicat el 2022, un 2022 on vam tenir simultaneïtat a tot el país i per tant aquí sí que la lliçó presa d'aquella època va ser doncs, que havíem d'intentar-ho evitar. Vale? Però ara estem aquí en una situació on fàcilment podríem entrar en simultaneïtat i amb això treballem qualsevol avís que tenim doncs, el treballem amb contundència per intentar doncs, fer allò que vam aprendre el 2022, que és que no volem tenir més d'un incendi gran, que no volem mantenir incendis actius en diverses zones del país i per tant aquí doncs, anar perdent recursos en cada un d'aquests incendis i per tant aquí sí que és important doncs, potenciar tot allò que hem après i que estem aplicant, que és treballar amb aquesta estratègia de país, intentar doncs, optimitzar al màxim els recursos i fer que hi hagi aquestes eines que el govern doncs, ha impulsat, que són aquests eixos de confinament, per intentar doncs, també doncs, que el territori ens ajudi a minimitzar els impactes dels incendis.
1: Precisament per minimitzar aquests impactes per a la ciutadania en general, quines serien les mesures de prevenció més importants que recomaneu des de bombers per tal d'intentar ajudar també?
2: Sí, hi ha aquí unes mesures actives i unes passives. Les actives serien evitar tota activitat que suposi un risc d'incendi forestal. Això hi ha algunes són unes mesures que poder, doncs, no som capaços de tenir, o com per exemple doncs, puguin tenir doncs, una avaria al cotxe que pugui encendre's i per tant aquí sí que són una part accidental, però sí que hi ha altres parts que podem evitar-ho, no? Com per exemple treballs amb incendi, amb foc en entorns naturals, fer activitats de lleure que involuquin també l'ús del foc. Tot això doncs, ens ajuda a intentar doncs, minimitzar no només el risc d'incendi forestal que pugui doncs, succeir, sinó també la protecció de les persones. I per tant aquí sí que la protecció de les persones també hi ha una part important doncs, que la gent també ha de fer, és evitar fer cas, sobretot de les restriccions d'accés al medi natural quan estiguin aplicades, i també evitar zones de risc quan hi ha risc alt d'incendi. Després també hi ha un altre factor molt important que les persones també doncs, han de col·laborar, és mantenir doncs, les parcel·les, els voltants de les cases nets, val? Perquè això permet, quan hi ha un incendi, doncs, minimitzar també l'impacte cap a les persones i els seus béns.
1: A més, vaja, no sé si també es demana sentit comú. Parlo, per exemple, de barbacoes, de borilles de tabac, per exemple. No sé si al final també parlem de sentit comú.
2: Sí, de fet, els companys de Gent Rural ja ens comenten doncs, que 9 de cada 10 incendis hi ha l'acció humana al darrere, no? I per tant, aquí sí que comentàvem, doncs, qualsevol activitat doncs, industrial, doncs, evitar doncs, que hi hagi presència de foc a l'entorn natural, i també, evidentment, com comentaves, doncs, aquestes accions que podem doncs, minimitzar-les, evitar-les, que és tirar borilles pel vehicle quan circulem, com també doncs, fer barbacoes en zones de risc. I per tant aquí sí que les barbacoes tenen uns mecanismes, que és el tap de la xemeneia, un mataguspires, que això permet minimitzar sempre doncs, el risc de que hi hagi qualsevol petit conat.
1: Clar, volia preguntar-te també sobre els propietaris de terrenys rústics, de masies, d'explotacions rurals. No sé fins a quin punt també és la seva responsabilitat legal en aquest context.
2: De fet, aquí tots som responsables d'una mica del risc, i per tant aquí sí que és veritat que hi ha doncs, unes lleis doncs, que fa que tota urbanització, tota edificació aïllada hagi de tenir doncs, unes franges perimetrals, que no vol dir tenir zero vegetació, sinó vol dir tenir un entorn doncs, que quan hi hagi doncs, un incendi que entri de fora cap a dintre, o que succeeixi un incendi en aquestes urbanitzacions o cases i que faci doncs, que surti cap a fora. Per tant, aquí sí que són les condicions que són responsabilitat de la propietat, val? I per tant aquí sí que l'administració ha de col·laborar que això pugui succeir, però la responsabilitat sobretot és de la propietat, perquè aquests entorns doncs, siguin segurs, no? I aquí doncs, no són entorns que generin que l'incendi no pugui passar, sinó que pugui passar amb unes condicions que nosaltres com a bombers els puguem afrontar, i també doncs, que les persones, si reben l'impacte quan estan a l'interior de casa seu, doncs, tinguin unes condicions d'incendi que siguin superables si nosaltres no som capaços d'arribar, com és una mica doncs, la premissa que s'està marcant en aquests incendis, com heu vist doncs, els últims dies, de que premiem doncs, el fet de que es confini envers que s'evacuï.
0: Jordi, perdona que us interrompi, ara ja anem acabant l'entrevista, però és que bé a Tom parlava sobre això, la responsabilitat que tenim tots plegats. No sé si vosaltres, que esteu a primera fila, teniu d'alguna manera la sensació que, vist el vist, les lleis s'haurien d'endurir, la normativa s'hauria d'endurir, hi hauríem d'haver més sancions o, no sé, algun tipus de normativa més restrictiva, tal com pinten les coses cada any, no?
2: Sí, bé, de fet, ens podem ja anar als anys 2000, que es va començar doncs, a establir aquest fet d'autoprotecció, i a més, com a responsable de les comarques de Girona, vam viure el 2012 un incendi forestal molt contundent, molt ràpid, molt amb afectació molt important, que va ser l'incendi del 22 de juliol del 2012 a la Jonquera, on van cremar 13.000 hectàrees, i allà sí que vam aprendre que no eren capaços de posar un vehicle de bombers per cada casa ni un bomber per cada persona, i per tant aquí sí que vam veure que allò anava en sèrio pel que fa a l'afectació de les persones. Allà no vam ser capaços de protegir cada una de les edificacions que hi havia en aquestes 13.000 hectàrees que van cremar en molt poques hores, i per tant aquí sí que vam posar doncs, una mica doncs, alerta a la normativa, i es va fer una modificació que s'incluïa aquesta capacitat que tenia l'administració d'actuar si el propietari no ho feia, fent doncs, altres mesures compensatòries per poder doncs, tenir aquestes franges de protecció, no només de les urbanitzacions, sinó també dels nuclis urbans. Per tant, una mica doncs, la normativa existeix, sabem claríssimament que quan una edificació té l'entorn net, l'incendi passa millor que no pas quan està doncs, l'incendi doncs, en capacitat per poder doncs, cremar amb intensitat al voltant de les edificacions, i per tant una mica doncs, la responsabilitat de les administracions i les persones doncs, propietaris doncs, ha de florir per poder doncs, que això sigui una realitat.
1: Jordi, de fet volia preguntar-te si algú veu un incendi començant o sospita d'un focus, què ha de fer exactament? Quin és el protocol a seguir per la ciutadania?
2: Bueno, aquí de fet doncs, hi ha dues coses importants. Una és que s'avisi ràpidament, val? Aquí sí que és el número d'accés a totes les emergències del país, és el 112, i per tant aquí sí que és important doncs, que es truqui ràpidament al 112, que es digui on te localitza aquesta columna, si està al voltant de casa o no, si és una columna important o no és una columna important, doncs això també ens ajuda una mica si fa vent o no fa vent. I per l'altre que és molt important és que ningú es posi en risc, no? Aquí sí que és marxar de l'inici de l'incendi, marxar a direcció contrària cap on va el fum, i això són les dues coses importantíssimes que hauríem de donar a la ciutadania. Un és l'avís prematur, trucar al 112, i l'altre seria doncs, que no es posin en risc i per tant vagin doncs, en sentit contrari al fum i que es posin en un lloc segur.
1: Ja per últim, si haguéssim de quedar-nos amb un missatge de bombers per a tothom que ens escolta a l'hora de, sobretot, prevenir riscos, sobretot a l'hora d'enfrontar, almenys d'aquesta forma preventiva, els incendis, quins serien, Jordi?
2: Sí, ja entrant en la tercera onada de calor que tenim aquest estiu, el risc és molt alt i per tant aquí no només necessitem que tinguem el cos de bombers i els altres col·laboradors amb emergències doncs, a punt, sinó també necessitem una ciutadania que sigui responsable també amb aquest evitar doncs, el risc d'incendi forestal, i que si succeeix un incendi forestal al seu entorn, doncs que facin cas de les mesures que s'estableixin de confinament i evacuació, i que intentin doncs, per totes doncs, minimitzar doncs, el risc en totes les activitats que facin, ni exposant-se ni provocant res que pugui generar qualsevol incendi forestal.
1: Jordi Martín, cap de la regió d'emergències d'aquí de Girona, dels bombers de la Generalitat. Inspector, moltíssimes gràcies per dedicar-nos aquest temps i també per la vostra feina amb o sense incendis actius.
2: Molt bé, gràcies i també és un plaer poder estar amb vosaltres.
0: Saïd Esbai, Girona FM, moltíssimes gràcies, company.
1: Una abraçada.
0: Anem avançant, són les 9 del matí, 40 minuts, i ens queda temps per una segona entrevista. D'aquí a poquet marxarem cap a Torredembarra, perquè allà han instal·lat a les platges unes taules de salvament per poder doncs, atendre a nivell ciutadà en una primera emergència que ens puguem trobar a la platja. Això serà l'entrevista amb què tancarem l'hora. Abans, però, us hem d'explicar que han passat moltes coses a nivell casteller, de fet estaran tot l'estiu passant, i el que farem nosaltres a l'Obert és donar veu cada dilluns als companys de Radio Ciutat de Valls, que segueix
3: més enllà de plaça. Som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
3: Doncs ara toca analitzar el que ha estat el cap de setmana casteller al Baix Gaià. La gran protagonista, sens dubte, ha estat la Diada de les Cultures d'Altafulla, que va viure la seva millor actuació de la seva història a la plaça del Pou. Un autèntic frec a frec entre els castells de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls, dues de les grans candidates a arribar al concurs de castells amb opcions de victòria. La Vella va

0: descarregat 3 gammes extra amb el 5 de 9 en folre, el 4 de 9 en folre i pilar i el pilar de 8 en folre i manilles. Els verds no es quedaven enrere i descarregaven el 9 de 8, el 4 de 9 en folre i agulla i el pilar de 8 en folre i manilles, tot i deixar Nintendo el 2 de 9 en folre i manilles. També la notícia del cap de setmana és pels xiquets de Tarragona, que tornen a ser colla de nou descarregant el 4 de 9 en folre després de 2 anys. I la sorpresa del cap de setmana la trobem al Serrallo. Els xiquets del Serrallo han fet història descarregant per primera vegada el 3 de 8 i confirmant un inici d'estiu espectacular. I per acabar de rematar, un apunt sobre la diada del quadre de Santa Rosalia a Torredembarra. La jove de Tarragona va estar el 2 de 9 en folre i manilles per primer cop a la localitat torrenca, a una diada on els nois de la Torre recuperaven el 2 de 7. En definitiva, un cap de setmana que confirma que l'estiu casteller arriba carregat d'emoció.
1: Segona ronda, agenda de plaça.
0: En aquesta segona ronda és el moment d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del proper cap de setmana. La nostra atenció es centra sobretot en aquest dissabte 18 de juliol i ens fixem en la diada de la Festa Major de la Riera de Gallà, on podrem veure la colla jove Xiquets de Valls, els nois de la Torre i els xiquets del Serrallo. Al·licient clar veure de nou la colla joves a la localitat del Baix Gallà i sobretot també els xiquets del Serrallo després de quallar un moment i una temporada inèdita després d'escarregar el 4 de 8 i veurem quins objectius es marca la colla. Per aquest mateix dissabte també ens apuntem al 6è Memorial Pepe Rodríguez de Sitges a les 7 de la tarda, diada que es pot seguir en directe per Canal Blau amb la presència dels castellers de Vilafranca i la colla jove Castellers de Sitges, també una colla a seguir durant la temporada. I finalment, per aquest dissabte us recomanem la diada castellera de juliol al Catllà. Nens del Vendrell, xiquets de Reus i xiquets de Tarragona seran els protagonistes d'una actuació que també celebrarà a les 7 de la tarda.
1: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
0: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Aquesta mateixa setmana parlem d'una notícia d'estricta actualitat i que donarà de què parlar i que copsarà diversos titulars de mitjans d'arreu del territori. I és que parlem del nou sistema per aconseguir les entrades del concurs de castells. Atents, perquè enguany hi ha un canvi important. S'obrirà un període d'inscripcions i posteriorment les entrades s'adjudicaran mitjançant un sorteig. Una decisió que busca solucionar un problema que s'havia repetit en les últimes edicions del concurs, la saturació del portal web en el moment de la compra amb milers de persones intentant accedir al mateix temps i provocant, en moltes ocasions, problemes de funcionament del sistema. Això explica la directora del concurs de castells, Esther Roca.
2: A les 10 del matí, el dia 16 de juliol, a les 23:59, per inscriure's a una web creada per a l'ocasió i on cada participant podrà sol·licitar un màxim de 4 entrades per dissabte i un màxim de 4 entrades per diumenge. A partir d'aquí rebran un correu electrònic amb un número que serà el que el dia 20 de juliol i també amb un acte obert i amb presència de públic i premsa determinarà el sorteig, aquest sorteig que es farà el dia 20, determinarà quina franja de números tenen la possibilitat de comprar les entrades.
0: Aquest nou model s'assembla al que ja s'utilitzen en altres grans esdeveniments esportius, com alguns clubs de futbol amb els seus socis per repartir entrades en cites d'alta demanda, per exemple, com fan amb el repartiment d'entrades als seus socis a la final de la Champions League. I fins aquí aquesta primera edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat el cap de setmana a les places, hem posat l'agenda castellera els propers dies i hem mirat més enllà per conèixer una de les novetats que marcaran el camí cap al concurs de castells. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!
3: Gràcies, Eric Rossic, a Ràdio Ciutat de Valls. Seguim amb més arguments. Mireu, són les 3 quarts de 10. Sí, sí, falta un quart només per les 10. I aquí, almenys a Tarragona, marca el termòmetre 29 graus de temperatura. Moment per fer un banyet. Marxem cap a la platja. I és que les platges de Cubelles, Sitges, Cambrils i Torredembarra compten aquest estiu amb unes noves taules de salvament. Estan a disposició perquè les utilitzin tots els ciutadans. Es tracta d'una prova pilot a nivell d'Europa per millorar la seguretat dels banyistes. Així que marxem cap a la platja de Torredembarra a conèixer com són aquests elements, com s'han d'utilitzar. Les companyes d'Ona la Torre ens en donen més detalls amb conversa amb el sotsinspector en cap de la policia local. En tot cas, em sembla que tenim un canvi de convidada. En tot cas, li demanem a la Raquel Martínez, amb qui està. Raquel, bon dia.
4: Molt bon dia, Núria. Doncs estic amb una altra Raquel, amb la Raquel Arasa, que és la caporala i responsable de la unitat del servei marítim de la policia local de Torredembarra. I mira, ara mateix davant del mar, també, no sé si estem als 29 graus o pujant, fa molta calor, fa un dia de platja fantàstic avui i volem doncs començar l'estiu donant consell de seguretat, perquè sempre és important doncs banyar-nos en plena consciència, i volem conèixer aquests nous elements que estan aquí instal·lats, el tenim aquí davant nostre i ara us el descriurem amb l'ajut de la Raquel Arasa. Molt bon dia, Raquel, gràcies per atendre'ns.
5: Hola, molt bon dia.
4: Estem just davant d'una d'aquestes taules de rescat. Perquè la gent ens entengui com són, com funciona, de què estem parlant, com els podríem descriure aquests elements?
5: Doncs mireu, aquestes taules representen una petita com a taula de surf, és com un bodyboard, que es diu lifeboard, precisament, i representa que són una petita taula de color vermell, perquè es vegi, perquè sigui els colors d'emergència, i està formada per moltes nanses, té molta flotabilitat i porta un GPS integrat.
4: A més, té com les instruccions ja a la pròpia taula perquè la gent entengui com funcionen, perquè són perquè les utilitzi la gent en cas de necessitat.
5: Sí, estan penjades únicament d'un pal de bandera, i és perquè si una persona es troba a la platja i té una necessitat, una emergència, doncs no es fiqui a l'aigua així directament, sinó que té un element de flotabilitat en què pot anar bé per la seva seguretat i l'emergència que vulgui realitzar. De fet, ens trobem que moltes emergències d'aquest tipus és perquè un familiar té problemes o perquè gent té cor de voluntat d'ajudar i en comptes de tenir un problema, després hi ha més problemes. Es tracta d'això, d'evitar que hi hagi més problemes.
4: Molt bé. Com funcionen? Com les faríem servir? Perquè estan aquí penjades, entenc que es poden despenjar fàcilment i seria qüestió d'agafar-nos i mirar aquestes instruccions. Què és el que hi diuen?
5: En aquestes instruccions diuen que es pot despenjar, que en cas d'emergència primer és protegir-nos a nosaltres i despenjar-la, i diu més o menys la capacitat de flotació que té. Llavors és simplement agafar-la i entrar a l'aigua.
4: Molt bé, doncs unes taules que, com dèiem, és una prova pilot que es fa a tot Europa. Han triat quatre platges, entre elles les de Torredembarra, per tenir aquests dispositius que han de millorar la seguretat. Com ens comentava la caporal, estan penjats d'un màstil, d'un pal, on hi veiem també un senyal de SOS amb un telèfon. Això és una altra de les novetats d'enguany.
5: Sí, és una novetat que hem posat aquest any, perquè el mateix, perquè veiem que el servei de socorrisme doncs finalitza una hora i clar, la gent gaudeix de la platja des de ben aviat fins a ben fosc. Llavors, si hi ha situacions d'emergència, perquè algú té problemes a l'aigua o perquè algú a la sorra doncs té un problema mèdic o perquè es perd un nen i no hi ha manera de trobar-lo, de localitzar-lo, hi ha aquests pulsadors que directament parles amb la policia local i és un interfono, com si diguéssim, i tu pots parlar amb el policia, li expliques l'emergència i llavors activen tots els serveis que facin falta.
4: Molt bé, així uns telèfons 24/7 a disponibilitat de tothom, amb un sol pulsador, que heu posat en diferents punts, n'hi ha uns quants, com aquest que tenim davant, repartits per les diferents platges.
5: Sí, és així, tenim una platja Canyadell, una platja Paella, una platja Barri i tenim dos a platja Muntanyans d'Utca, que és... té molta distància de platja.
4: Molt bé, doncs uns pulsadors, ja veieu, novetats. I no queda aquí la cosa. Avui la caporal ens ha vingut a veure amb un dels vehicles de la policia local. En teniu uns quants aquí la unitat de salvament a les platges. I teniu noves incorporacions perquè heu comptat enguany amb unes boies autoinflables, que és per si heu de fer una intervenció d'emergència dins l'aigua. Explica'ns com funcionen.
5: Ens hem trobat en diferents ocasions que el policia és el primer en arribar, sobretot policies locals, som els primers a arribar en una emergència en un poble de costa, no? A l'aigua, i clar, no teníem eines, no teníem elements de flotabilitat. Llavors, en aquests dispositius hi ha de dos tipus. Un, que és com un cinturó, que el policia se'l pot lligar per accedir a l'aigua i que, com hem dit abans, no siguin dos problemes en comptes d'un, i que suporta la flotabilitat del propi policia i de la víctima que vagi, o de la persona que té problemes que vagi a rescatar. I després hi ha un altre tipus que simplement és una boia autoinflable que es pot llançar i amb el contacte amb l'aigua doncs s'activa i flota. Està pensat, per exemple, rescats que hem tingut a la zona del Roquer, de que sota doncs hi ha una persona, el policia no pot accedir, i d'aquesta forma li pot llançar aquesta boia i aquella persona pot flotar una miqueta més fins que arribin els serveis més especialitzats en aquell sentit.
4: Doncs una novetat, i no queda aquí la cosa, perquè just quan començava la temporada de platges anunciàveu també que incorporareu una xarxa de grans dimensions a la vostra embarcació de vigilància marítima, perquè la policia teniu des de fa molts anys una embarcació que us serveix també per fer aquest patrullatge per la mar. Com és aquesta xarxa? Com funcionarà?
5: És una xarxa d'uns 3 metres de llarg, més o menys, i serveix perquè en la nostra embarcació, per exemple, és una embarcació semirrígida, que vol dir que és una miqueta alta per poder treure una persona de l'aigua. Ens hem trobat en diverses ocasions en què costa molt, no està dissenyada exactament per aquella funció. Llavors, amb aquesta xarxa ajuda molt a agafar una víctima, ja sigui conscient o inconscient, i poder-la pujar amb molta facilitat a l'embarcació i alleugerir totes les tasques.
4: Doncs molts elements per no tenir ensurts, per acabar la temporada amb 0 víctimes, sempre però mantenint la guàrdia. Entenem que és un repte molt important quan arriben els mesos d'estiu i venen molts banyistes. I en fi, Núria, avui hem volgut començar així temporada parlant de seguretat a les platges. Sí. Si et sembla, potser per a acabar, doncs, alguns consells que ens puguin ser útils a tots. Li preguntarem a la caporal, a la Raquel Arasa, quines són les indicacions que fan els socorristes, que feu des de les policies locals per gaudir del bany amb seguretat?
5: Doncs les indicacions que sempre diem és molta precaució, perquè el mar a vegades ho veiem pla, mira, doncs està bé, doncs, i veiem, ostres, per què el socorrista ha ficat una bandera groga? Doncs si desconeixem, perquè clar, no podem saber tot, el que us indiquem és que aneu al socorrista, pregunteu i us diran, doncs mira, hi ha corrents, i això, i l'altre, perquè a vegades no som conscients del perill que hi ha. Val? Per això sempre diem que siguin les indicacions dels socorristes. Si el socorrista li està dient una indicació a una persona, doncs que la segueixi, que la segueixi, perquè és per la seva seguretat.
4: Doncs fer cas als consells dels socorristes i sobretot tenir-li sempre respecte al mar, gaudir-ne evidentment, però sempre amb mil ulls. I ja que esmentaves el Roquer, si et sembla, Raquel, per acabar, també recordar que no s'ha de saltar de les roques. Hem començat a més la temporada amb la malaurada notícia de l'accident que va haver-hi a Tarragona amb uns menors. És un consell que també any rere any insistiu en això.
5: És veritat, cada any recordem la mateixa història referent a que no s'ha de saltar de les roques, dels espigons. Sempre fem molta prevenció, tant en el servei de socorrista, de socorrisme, com nosaltres. Sempre informem als joves, sisplau, no salteu, pel tema simplement no perquè estigui regulat a les ordenances i que sigui una infracció i que es pugui sancionar perfectament, i de fet es fa, sinó per la seva seguretat, perquè a vegades no som conscients del mal que ens podem fer saltant.
4: Doncs són els consells que avui ens ha transmès la caporala de la policia local, la Raquel Arasa, des d'aquí, des de la platja.
6: Molt bé, Raquel Martínez, dona la torre. Moltíssimes gràcies.
4: A vosaltres, companys.
3: 3 minutets i mig i seran ja les 10 del matí. Nosaltres recollim la primera hora del programa i a partir de les 10 tornem amb més continguts. Recordeu, seguim obert per vacances.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Sabies que...
5: El sol està encongint? Saben que el nostre estel crema cada segon segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari. Al sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa.
7: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant en l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que encara no s'ha donat per estabilitzat. Té la darrera hora des de Domenys Ràdio, la Laia Batlle. Bon dia, Laia.
8: Molt bon dia, Pili. Els bombers de la Generalitat creuen que donaran per estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia, que ja ha cremat 150 hectàrees en un perímetre de 8 quilòmetres aquest vespre si les condicions no canvien. Segons ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon, aquest incendi podria ser provocat.
9: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
8: Els bombers segueixen treballant en l'extinció juntament amb ADFs i principalment ho fan en el flanc esquerre per tal que el foc no impacti en les urbanitzacions properes.
7: Gràcies, Laia Batlle. Bon dia.
8: Bon dia.
7: I recordem que Protecció Civil situa 72 municipis en nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per risc d'incendi, i manté també restringit l'accés a 8 espais naturals. I l'Ajuntament de Gandesa ha declarat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys ha resultat ferida greu i ha estat traslladada a l'Hospital Joan 23. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1 del migdia. També estan tallades diverses línies de rodalies, al Camp de Tarragona per una incidència a la infraestructura. No circulen trens a la R13 entre Valls i Vilaverd, a la R14 entre Reus i Vilaverd, ni tampoc a la RT1 entre Reus i la Plana Picamoixons. Renfe ha habilitat un servei alternatiu per carretera per als trams afectats. I educació. La consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, després que l'Assemblea Educativa hagi acordat convocar vaga als centres públics el dia 8 de setembre, el primer dia de curs escolar. Niubó assegura que les reunions amb direccions i professionals estan sent constructives. Entre les principals reclamacions hi ha més recursos per atendre la diversitat i revisar el model d'acollida i reduir la burocràcia. I pel que fa al temps, farà sol en general amb núvols prims i baixos al litoral, sobretot al matí a la Costa Daurada. La calor anirà a més, també de nit, amb mínimes tropicals o tòrrides al litoral. De dia, les màximes poden acostar-se als 39 graus al Segrià i dimarts també podrien superar els 40 graus a Ponent. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Com pot ser que a les 10 i 3 del matí ja tinguin ganes d'anar de festa? Això és l'efecte zoo. Comencem així de matxosos aquesta segona hora del programa, en què tindrem altres continguts. Us explicarem la relació entre els oceans i el clima. Això serà a través d'un podcast que arribarà cada dilluns de la mà de Ràdio L'Escala i que es diu Maramar.
1: De tot, de qualitat normaleta. Li poso...
0: Sabrem com disfruten els nostres infants amb aquests milers de casals que hi ha per tot Catalunya que barregen lleure i, sobretot, educació, formació. Farem a quatre punts de l'agenda d'activitats d'aquests propers dies. També tindrem un podcast friki amb els companys de Vilafant, el Friki Time, avui parlant sobre el gat còsmic Doraemon. I una pregunta que tenim a l'aire des d'ahir a la nit, perquè això ja ho llancem en xarxes el dia abans a la nit perquè tingueu temps, no? A la nit és quan surten les millors idees. Però una pregunta que ja us hem formulat per ràdio des de les 9 del matí. Fa calor, aire condicionat o ventilador? Ai, Enric Rubio, Cardedeu, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Què diuen, què diuen?
2: Com em poses aquesta cançó? És millor que un cafè, això.
0: Ah, molt xula.
2: Has vist?
0: És que es diu ventiladors, eh? La veritat és que per la lletra igual no...
2: Toca.
0: Sí, no? Sí, toca.
2: Sí, d'alguna manera ens ho fem passar així.
0: Què?
2: Doncs mira, escolta'm, tema del dia. Jo començaré amb una resposta que hem tingut a l'Instagram. Recordem a tots els nostres oients que vagin a votar allà al nostre Instagram, Obert Vacances, i és que hem preguntat si ventilador o si aire condicionat. I tenim la Pilar d'Espinavell que ens diu, jo l'hivern. O sigui, mira, ja directament...
0: Directe. Sí. Si el venguessin, no, encapsuladet, allà amb un pot.
2: Ves que el capitalisme no se n'enteri, que si no encara ho farà.
0: Ostres, vaja...
2: Mira, també tenim molta gent que ens diu equip ventilador, com l'Anna de Barcelona o la Maria de Gurb, que ens diu ventilador però de sostre. Com puc haver tardat tants anys a descobrir una cosa de tota la vida?
0: Sí, sí. I ben xulos que els fan ara, que ja no són aquells de fusta tan enormes, no? Ara els fan allò amb llums de LED que canvien de color. Molt bé, Maria. Molt bé.
2: El que vulguis, una festa absoluta, doncs tenim els ventiladors. A més, el que aconseguim amb el ventilador de sostre és que, com que l'aire calent sempre s'acumula a la part alta de les estances, doncs ho fem remoure i ventilem tot, valgui la redundància. Mira, també tenim la Susana de Sant Antoni a Vilamajor, que ens diu ventilador sempre, i l'Aina de Granollers, que això per tots els que estem fent aquest programa segur que ens interessarà, que diu ventilador, que si no arriben els constipats. Quantes afonies hem passat, la gent que treballem amb la veu, no?, d'alguna manera.
0: Sí, que anem amb la bufandeta, no?, amb aquell mocadoret en ple estiu.
2: Jo fa 7 anys ja vaig escollir deixar-me barba, així no m'encostipo. Mira tu,
0: i t'asseguro... És per això.
2: Sí, funciona. I mira, i ja sí que també vull comentar-te els percentatges que estan canviant, perquè l'equip ventiladors està a un 68% i l'equip aire condicionat a un 32%. I aquest últim està pujant, així que instem a tothom que voti a veure qui guanya a final del programa.
0: Vols dir que s'han deixat influir pel comentari que has fet abans?
2: Home, doncs espero que una mica sí, perquè espero que ho facin, perquè se m'està revertint, Però sí. Bé,
0: mira, jo us dono la solució perfecta, perquè a mi sempre m'agrada allò que diuen, no?, de que no es pot tenir tota la vida. Home, igual sí que es pot tenir tot si tu les inventes. Tu agafes el ventilador i poses al davant del ventilador una ampolla de litro i mig d'aigua congelada.
2: Mira,
0: i que escampi.
2: Fantàstic.
0: I que escampi.
2: Goita, fa 3 anys que vaig descobrir això i oli en un llum,
0: Que sí?
2: Oli en un llum i econòmic a més no poder.
0: Escolta, per si algú encara té dubtes, Enric, després al final del programa tornarem a recollir els vostres missatges, les vostres participacions i veurem si el percentatge, no?, si hi ha més amants o haters de ventilador o de l'aire. Això serà final. Però si et sembla, per donar més arguments, hem preparat un report.
2: Fantàstic, sí? Escolta, no puc esperar-ho més ganes.
0: Fins ara, Enric, moltes gràcies. L'Enric Rubio, el company de Televisió, Ràdio Televisió Cardedeu, que ens resoldrà el dubte, sobre si l'audiència voleu ventiladors o aires acondicionats aquest estiu. Però, com dèiem, volem més informació, més dades per poder triar, i els hi hem demanat a la Marina Pérez Got, que està molt ben acompanyada amb un expert.
3: Uf, quina calor. No som ni 15 de juliol i ja han pulveritzat molts dels rècords de temperatura en diferents indrets del territori. Però com ho fem per passar aquesta calor? Ventilador o aire condicionat?
4: Jo prefereixo l'aire condicionat perquè no em remou l'aire calent i pot refrescar una bona zona de la casa sense necessitat d'estar-hi sota.
5: Personalment prefereixo l'aire condicionat. És més refrescant, el pots graduar la temperatura que prefereixis i no m'afecta tant a la gola com podria fer potser un ventilador.
6: Qualsevol opció amb aquesta calor serà bona, perquè enguany la veritat és que està sent insuportable. Però jo prefereixo el ventilador. Sempre he anat amb ventiladors, mai hem tingut aire condicionat a casa, i la veritat és que no l'he trobat a faltar. I ara que visc sola, crec que econòmicament és la millor opció per tenir-ho tanta estona com l'estic utilitzant. Així que, de moment, em quedo amb el ventilador.
7: Jo la veritat és que aquest estiu sense l'aire condicionat no podria viure, perquè al final el ventilador l'únic que fa és moure l'aire, i amb la calor que fa és aire calent, així que per realment poder estar fresc i dormir tranquil·la i tal, 100% necessito ficar l'aire condicionat.
3: Ja veiem que és la gran pregunta i no té fàcil resposta. Avui nosaltres intentarem esbrinar els pros i els contres de cada parell.
8: Intentaria aixecar-me, però no tinc energia per llevar-me. Un estiu no es mesura en graus, però sí en consell.

0: Ai, quin so de platja, de gavines, mare de Déu, quines ganes d'estar a la sorra esmorzant. No ben bé a la sorra, però sí que la propera connexió de l'Obert per Vacances es durà a l'exterior de nou.
1: Obert per Vacances.

Doncs aneu-vos acostumant, perquè cada dia intentarem portar-vos, com dèiem, un bocinet de l'estiu a casa vostra o a la feina, perquè hi ha gent que encara no té vacances, no? I sabrem, doncs, això, des de l'exterior, com s'està vivint aquest estiu tòrrid a Catalunya. Ho farem en connexió, de moment, el mes de juliol, amb els nostres companys d'Altafulla Ràdio, amb l'Eduard Virgili. Amb ell connectarem des d'un punt diferent cada dia. És una secció que hem anomenat On és i què fa? I avui l'Eduard ens proposa anar a un lloc on aquests dies hi ha molta vida, moltes rialles, molta activitat. Casals d'estiu.

0: Com deia, moltíssima activitat, no sé com ho viuen els monitors, tota aquesta munió de nens, d'infants, de joves, que passen les vacances als casals d'estiu, gaudint, disfrutant, això sí, però també aprenent, és allò que diuen de l'educació en el lleure. Va, que saludem l'Eduard Virgili, Altafulla Ràdio. Eduard, bon dia.
1: Bon dia, Núria. No som ni a la platja, ni a la sorra, ni esmorzant, Som en un lloc on hi ha de tant en tant crits, jocs d'aigua, riures i moltes ganes de passar-ho bé i aprendre. De fet, això és l'essència de l'estiu. Segur que tu també recordes quan eres més... quan eres canalla, com de bé t'ho passaves.
0: És que ara és gairebé impossible, no?, que arribi l'estiu i no els nens no et vagin a algun casal d'estiu, a algun lloc de lleure, perquè, clar, tot el dia a casa... Doncs no pot ser.
1: Clar, no pot ser. És per això que nosaltres ens trobem en un dels casals que organitza Viu Lleure, una entitat que fa molts anys que treballa en el món del lleure educatiu i que defensa una idea molt clara, que és que els casals són molt més que un espai perquè els infants estiguin entretinguts durant les vacances. De fet, avui el que volem és aprofitar aquesta primera connexió de la temporada per parlar d'un tema que sovint queda en un segon pla. Parlem del valor de l'educació no formal, del seu paper en la igualtat d'oportunitats i també dels reptes que encara té pendents, com la manca d'una regulació que garanteixi l'accés de tots els infants a aquestes activitats. I és per això que ens acompanya el director de Viu Lleure, Jesús Cayuela. Bon dia, benvingut a l'Obert per Vacances.
2: Molt bon dia a tots.
1: Comencem pel més bàsic, si et sembla. Quan parlem d'educació no formal, a què estem fent referència exactament?
2: Doncs, com el seu nom m'indica, és educació, no? És l'educació que es dona en el temps de lleure amb un referent educatiu on els infants aprenen a través dels jocs i aprenen de manera lliure entre iguals.
1: Sovint es diu que un casal també educa. Què s'hi aprèn que potser no s'aprèn dins d'una aula?
2: Sobretot és el vincle que es crea entre altres infants i entre el referent educatiu i els infants. És l'educació en valors i en comunitat. Potser són valors que últimament hem anat perdent, no?, per la individualització que ens donen les pantalles.
1: De fet, de vegades es té la percepció que un casal és simplement un servei de conciliació per a les famílies. Però això és una visió molt simplista.
2: Sí, és una miqueta simplista. És normal, però també es pot dir així de l'educació formal, no? Són espais perquè durant quan els pares, les famílies estan treballant, doncs necessitem un lloc on estiguin segurs, no? I en el temps de vacances, doncs estem a l'educació en el temps de lleure, que és l'educació que li donarà les eines i recursos als infants per saber qui és dintre de la societat.
1: Us costa a vosaltres fer entendre aquest missatge a les famílies mateixes que porten els infants als casals de Viu Lleure?
2: A les famílies que venen a l'entitat, que venen als casals de l'entitat, no. No, perquè la veritat és que hi ha un treball pedagògic, hi ha una explicació, gràcies als medis de comunicació que ens feu ressò, podem arribar molt a les famílies que venen a la nostra entitat. Però no sé si aquest missatge està arribant més enllà.
1: Hi ha un problema, per tant, aquí.
2: Sí. Hi ha un problema de visualització i de dignificar aquest sector.
1: Quins valors intenteu treballar amb els infants durant aquestes setmanes mitjançant els jocs, com ara bé ens explicaves? Hi ha objectius al darrere de cada activitat?
2: Sí. Hi ha un projecte educatiu per cada activitat i dintre de tot el casal també hi ha un eix dinamitzador, no? Aquests objectius van a buscar l'autoestima de l'infant, va parlar de gestió emocional, va a poder veure com són els altres i com són ells mateixos, els dona recursos per saber com socialitzar de manera més sana i sobretot de saber que estem dintre d'un món ple de diferències.
1: Ara parlarem amb un nen i una nena que participen d'aquest casal. Posa'ns per un exemple d'activitat, per exemple, que aconsegueixi treballar tot això.

0: poder anar per damunt de la lava sense trepitjar la lava, no? Llavors això ens fa treballar de manera en equip, de poder col·laborar amb els altres. En aquests moments també es gestionen emocions, perquè surten nervis, surten enuig. Llavors en aquell moment és quan l'educador o l'educadora ha d'estar present i donar eines a aquests infants.
1: I s'aconsegueixen els resultats? Què us diu l'experiència després de tant temps treballant?
0: Voldríem veure que sí, segons el que ens diuen les famílies i també el que detectem amb els infants que després continuen en el món del lleure i tenen aquest vincle, hi ha aquests resultats de formar part de la societat.
1: Nosaltres estem amb la Isea i el Roy, que són un nen i una nena que participen d'aquest casal d'estiu, que no és la primera vegada que s'inscriuen en les activitats de Biolleure. Si us sembla, els donem pas. Bon dia, com esteu?
2: Bon dia. Bé.
1: Escolteu, explica'ns a veure quines activitats heu fet avui, que és dilluns, que heu arribat potser encara una mica, no sé si cansats o més aviat desperts després del cap de setmana.
3: Bastant cansats.
4: El Bartolo hem fet.
1: Bastant cansats. Quina activitat heu fet?
4: El Bartolo.
1: I quina activitat és aquesta del Bartolo?
4: Que un és el Bartolo i té que anar fent moviments.
1: Ha d'anar fent moviments. A veure, Jesús, que et sentim riure de fons.
0: Sí.
1: Quina activitat és aquesta?
0: L'activitat que jo li dic Bartolo, perquè clar, això cada educador li va canviar el nom potser, però l'activitat del Bartolo és un cercle, veritat, Roy?
3: Sí.
0: És un cercle on hem d'anar picant de mans a les cames i a les mans i dir un nom, el teu nom i el nom al que envies, veritat?
3: Sí.
0: Sí, aquest treball és un treball de coordinació, és una activitat de coordinació psicomotriu que ens permet doncs coordinar entre els moviments físics i la parla, i en aquest lloc la missió és anar pujant de llocs, perquè representa que aquell cercle és una entitat, no? I que vas pujant de lloc en el teu càrrec fins a que arribes a president, no? Presi
4: vice secre.
0: Molt bé, Roy.
1: Veig que està ben entès, eh? L'objectiu és arribar a dominar o a portar la batuta de l'organització.
0: Molt bé, sí, tal qual.
1: Isea, quina és l'activitat que més t'agrada que feu aquí al casal d'estiu de Biolleure?
3: A vegades fem jocs d'aigua i doncs això agrada.
1: Els jocs d'aigua, que ara van la mar de bé per poder-nos refrescar, perquè amb les temperatures que estem vivint aquest estiu, segur que també heu hagut de reinventar, no? Les activitats. Com adapteu, Jesús, els casals a la calor? No sé si seguiu algun protocol.
0: Bueno, hem de partir des de que l'educació no formal o el lleure educatiu que es fa a l'estiu sempre s'ha fet en temperatures altes. Què passa? Que el que parlàvem, no? De que han anat pujant les temperatures d'una manera que ara moltes vegades és insuportable estar sota el sol i fins i tot no és saludable. Llavors intentem mirar com ara, no? Trobar llocs d'ombra on puguem jugar, on puguem estar refrescats, o fer llocs d'aigua, a fer excursions a la piscina, fer excursions a la piscina, a la platja, i continuar una miqueta d'on... Bueno, continuem vivint, no?, en un món que canvia i ens hem d'adaptar.
1: Clar, avui el debat que tenim obert a l'Obert per Vacances és si som de ventilador o d'aire condicionat. Aquí ni una cosa ni l'altra. Hem d'anar buscant les ombres ara en aquesta porxada, no?, que queda bastant recollida i on de moment encara s'hi està prou bé.
0: Sí, bueno, sí que s'ha de dir que tenim el menjador, no?, que normalment són l'espai on hi ha aires acondicionats i tal, però t'he de dir que jo sóc més de ventilador.
1: Ah, mira, veus, ja has respost la pregunta, tu també. Roy, Isea, quan us toquen les activitats d'aigua? Quan aneu a la piscina?
4: Els dimarts i els dijous.
1: I quina mena d'activitats feu quan sou a la piscina, Isea?
3: Temps lliure a la piscina i això.
1: Molt bé. Escolteu, us deixem tornar. Quina activitat estàveu fent ara?
4: El psicòleg.
1: En què consisteix aquest joc del psicòleg?
4: Dos voluntaris es van al gimnàs i els altres... I quan venen els psicòlegs tenen que endevinar què els passa als demés, però és el del costat.
1: Molt bé. I a tu t'ha tocat ser psicòleg? Roy?
4: No, m'ha tocat fer de malalt.
1: Fer de malalt, molt bé. Isea, i a tu què t'ha tocat?
3: Fer de malalt.
1: Fer de malalta. Doncs us deixem tornar a fer de malalts i a veure si el psicòleg esbrina ben bé què us passa.
0: Moltes
1: gràcies. Que vagi molt bé l'estiu aquí al Casal de Viu Lleure. Jesús, estan contents.
0: Sí.

0: Aquesta és la idea, no? Que s'ho passin bé. Una de les coses que té l'educació no formal és que eduques sense que la persona que està sent educada se n'adoni. Perquè ho fem a través del joc, no? I el que veiem o el que senten els infants és que només estan jugant, però hi ha una sèrie de valors que s'estan aprenent, no?
1: Posem-nos seriosos ara una estoneta, Jesús, perquè des de fa molt de temps reclameu que encara no existeix una legislació que garanteixi l'accés universal a les activitats extraescolars i als casals d'estiu. Per què és una assignatura pendent encara?
0: Doncs perquè cada vegada se sent més essencial. És més essencial en un espai on el lleure està copsat per les tecnologies i la falta de socialització i de veure'ns reflexat en l'altre. Hi ha una manca no només de legislació, sinó de visibilitat. Hem de partir de que Joventut, que és qui porta el Departament de Joventut, que és qui porta aquesta branca, no? És un subgrup del Departament de Serveis Socials. Clar, nosaltres de l'entitat el que demanem és que retorni a la presidència, a un departament on tingui més presència i pugui ser garantida de millor manera, no?
2: De fet, si em deixeu intervenir, clar, a tomb d'això que dieu, no? Ara parleu de que l'educació en el lleure ha d'estar més visibilitzada, ha de ser dignificada, però fins i tot des de l'altre costat, des del punt de vista dels usuaris, hauria de ser de fàcil accés per tota la canalla, ja que és una eina doncs bastant bàsica.
0: Sí, això és una voluntat política, De tots aquells ajuntaments que ho poden fer, ho intenten, De moment, nosaltres aquí al Baix Gaià, hi ha molts ajuntaments que col·laboren en aquest objectiu de l'entitat de promoure l'educació no formal com a branca essencial del sistema educatiu i que estigui present en tots els infants, i es fan casals que són gratuïts o que estan subvencionant-se en una gran part.
2: Com ho tenim?
1: Digues, Núria,
2: no,
1: perdona.
2: Dic, com ho tenim de monitors? Perquè, clar, per fer doncs aquesta feina que feu vosaltres es necessita també estar format específicament.
0: Sí, ara amb el temps hem pogut garantir una continuïtat molt més ferma i amb uns valors molt adients amb els educadors. S'ha de fer molta cerca per trobar persones que siguin conscients de que són referents educatius, que no només estan, els fa trontollar una miqueta, no? Aquells joves que ja han viscut amb el lleure educatiu és molt sovint continuen al lleure educatiu. Amb els casals o formacions que fem amb joves a l'estiu, doncs sí que veiem que hi ha aquesta implicació i hi ha aquesta, sobretot el que més els hi agrada és que fem dubtar les seves creences, és crear espais d'esbarjo, reflexió i iniciativa, on ells mateixos dubtin si allò que estan veient a la pantalla és real o no, i això és fonamental per avivar l'esperit crític.
1: Ah, i ara que parles de pantalla, l'última pregunta, en una societat que cada vegada és més digital, això ha de ser complicat.
0: És complicat. Els nostres contrincants, no? Per dir-lo d'alguna manera, l'altra part del lleure són les pantalles. Total, no? És Sony, és PlayStation, és Samsung, és Android, és Apple, és, bueno, todo esto, no haciendo un poco de publicidad, que no pagaran res, però bueno.
1: Com ho reguleu vosaltres, per exemple?
0: Aquí no hi ha pantalles. Aquí no fan ús de pantalla. L'espai jove, per exemple, els espais joves o espais joves d'estiu sí que poden haver pantalla, i donem a les pantalles l'ús que té com una eina, no? Que potser aquella part de la societat que va néixer abans de les pantalles ja vam aprendre que allò és una eina i un recurs, no?
1: Jesús Cayuela, director de Biblioteca, gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Sí. Molt bé. Núria, ja ho veus,
2: Sí.
1: Jocs, excursions, tallers, remullades, però darrere de tot això, un projecte educatiu que, malauradament, en algunes ocasions passa una mica desapercebut.
2: Un goig que hi hagi, doncs, això, educadors que s'encarreguin d'aquests temes també a l'estiu. Moltíssimes gràcies, un goig també tenir-te cada dia al programa d'Or, Virgili, Altafulla Ràdio.
1: Una abraçada.
2: Serà l'Onesi que fa, que arribarà cap a un quart d'11 del matí cada dia per portar-nos aquesta connexió fresqueta d'estiu. Seguim endavant amb el programa.
3: Obert per vacances.
2: I ens fa moltíssima il·lusió també poder-vos portar un bocinet d'estiu en forma de mar. És el podcast Saladet de l'Obert per Vacances. L'han anomenat els companys de ràdio L'Escala Mar a Mar. Els hi hem encarregat amb ells, el Sergi Corral, que ens facin conèixer una miqueta més setmana rere setmana la nostra mar. I el programa d'avui, el podcast d'avui de Mar a Mar, ens parla sobre la relació entre els oceans i el clima.

0: Mare Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
1: Mirant el nostre planeta des de l'espai, el veiem de color blau. És un tret únic que el diferencia de la resta de planetes del sistema solar. El blau dels oceans i dels mars cobreixen més d'un 70% de la superfície del planeta i contenen més d'un 95% de l'aigua. Els oceans, per tant, són el motor climàtic del planeta i d'ells depèn que tot estigui en l'equilibri natural. Els mars i oceans s'han convertit en el semàfor del canvi climàtic, un semàfor que en pocs segles ha passat del verd al taronja i finalment al vermell. L'augment de la temperatura del mar i el canvi en les corrents marines afecten directament a la dinàmica atmosfèrica i canvien el patró normal dels diferents fenòmens meteorològics arreu del món, des d'escala global fins a la local. En quin moment estem? Quines conseqüències està tenint tot plegat? Si el mar són el semàfor, el far són els científics i observadors que posen llum a aquests canvis, que mesuren i ponderen la gravetat de tot plegat. Una d'aquestes referències a nivell local i mundial és en Josep Pasqual, observador meteorològic de l'Estartit, que pren mesures ininterrompudes de la temperatura i el nivell del mar des de fa més de 40 anys, en una sèrie climàtica que és única a tota la Mediterrània. Dades que formen part dels arxius climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya, l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Institut de Ciències del Mar i fins i tot de la NASA.
2: La valoració l'hauries de fer la gent que em demana dades i que fa treballs, no? Però i jo el que faig, doncs, són coses molt senzilles, com és agafar les gràfiques de resums anuals, per exemple, de temperatura de l'aire, temperatura del mar, nivell del mar, i bé, això és el que jo veig, i de fet, amb aquesta cosa tan senzilla s'arriba a veure que no anem bé.
1: Una tasca que seria impossible sense tot l'instrumental meteorològic i oceanogràfic que enregistra totes aquestes dades.
2: Ja a començaments de la dècada dels anys 70, doncs tinc uns termòmetres d'inversió, sobretot, que estan adossats a una sonda Niskin o a una sonda especial, diguéssim, que també serveix per agafar mostres d'aigua. El que passa és que aquesta manera de mesurar és molt lenta, perquè has de situar els termòmetres a diferents fondàries, com a mínim uns 5 minuts perquè agafin la temperatura, però això, diguéssim, es va arreglar una mica als anys 90, quan vaig tenir la primera sonda electrònica, el primer CTD. Això ho va promocionar en Miquel Zavala. En Miquel Zavala, doncs, és un biòleg que és basc, però fa molts anys que treballa a l'Estartit. De fet, ara està jubilat, i ell me va proposar d'adquirir una sonda d'aquestes. Llavors, quin problema hi ha? És que valen calés. Però ell es va posar en contacte amb la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Generalitat dels anys 90 i va proposar-los de que les dades que tenia jo les havia d'informatitzar i ells me cedirien, doncs, els cèntims per adquirir aquesta sonda, que era una sonda fabricada llavors a Califòrnia. Però bé, la sal i el mar i l'electrònica no són gaire amics, i es va espatllar, en vàrem adquirir un altre després, i també es va tornar a espatllar, i des de l'any 2012, doncs, en tinc una que encara funciona. De fet, n'hem adquirit un altre, però està descansant des de fa mig any dins de l'estany de Banyoles, a 90 metres de fondària.
1: En més de 50 anys, des del 1974, la temperatura de l'aigua del mar en superfície ha anat pujant de l'ordre de 0,36 graus cada 10 anys a l'Estartit, i el nivell del mar ha pujat al voltant dels 12 centímetres des del 1990.
2: Bé, això ho han calculat ells, jo simplement agafo les dades, els valors mitjans, els poso en una gràfica, i sí que és cert que puja moltíssim, molt més del que seria, diguéssim, esperable o que evitaria pensar que tenim un problema, i de fet el darrer mig segle, doncs, ha pujat ben bé un grau i mig en superfície, però també prop d'un grau a uns 80 metres de fondària. Vol dir que tot el gruix d'aigua, doncs, s'està escalfant. Això, per una part, és una cosa bona, perquè vol dir que si el mar no absorbís aquest calor, el tindríem a l'atmosfera, ja pràcticament no podríem viure, però és una cosa dolenta, perquè arribarà un dia que hi haurà un límit amb això i per tant hi haurà conseqüències més greus. I segon, perquè una part de l'augment de CO2 atmosfèric és absorbit pel mar i la conseqüència que té, que això els de l'Institut de Ciències del Mar estan estudiant, és que estan estudiant el pH de l'aigua, i això vol dir, i el que estan observant és que s'està acidificant el mar, i el problema que hi ha amb aquesta acidificació és que curt o llarg o mitjà termini hi haurà problemes amb totes les bèsties, totes les coses que tenen vull dir un esquelet calcari, però a més el mar, doncs, a l'augmentar la temperatura, és un líquid, doncs el mar a l'augmentar la temperatura es dilata i tot plegat, doncs el que fa és que el nivell del mar augmenti. Jo aquí a l'Estartí tenim un mareògraf de construcció casolana, però molt podríem dir precís, o com a mínim les dades són molt bones, i estem observant doncs una pujada mitjana de 3 mil·límetres per any, és a dir, que el mareògraf està funcionant des de l'any 1990 i ja hem observat més de 10 centímetres de pujada al nivell del mar, i una de les conseqüències directes d'això és que sabem que les platges doncs tenen una alçada molt petita respecte al nivell del mar, un metre, o poc més, i llavors estem observant la reculada de les platges, de la majoria, podríem dir.
1: A l'estiu ja fa uns anys que parlem d'onades de calor marines, quan la temperatura de l'aigua del mar es situa de l'ordre de més de 4 graus per sobre de la mitjana durant molts dies seguits. La Mediterrània bull amb temperatures que a l'entorn de Balears han superat els 30 graus els darrers estius.
2: Bé, als anys 70 i als anys 80 encara no es parlava de canvi climàtic. Va ser a finals dels 80 i començaments dels 90 que algú va intuir que alguna cosa passava, i evidentment ara ja l'estem patint, el canvi climàtic. I com vaig començar jo, doncs evidentment la meva intenció era constatar, diguéssim, el temps que estava fent. I d'alguna manera, malauradament, perquè és malauradament que hi ha el canvi climàtic, doncs aquestes dades són més valorades ara que no serien si la situació hagués sigut la normal, és a dir, que no hi hagués hagut aquest canvi.
1: La Mediterrània és un camp experimental de les zones on els canvis atmosfèrics i oceanogràfics tenen més empenta i, per tant, un laboratori temps real. L'augment de la temperatura de l'aigua del mar està implicant canvis atmosfèrics locals i globals. Els patrons de circulació estan capgirats i senyes d'identitat com les marinades, les tramuntanades i els temporals viuen nous escenaris.
2: Com saps tu, el canvi més important, que tu has estudiat molt bé, és el tema de les tramuntanes, que estan disminuint, no? I el tema de les marinades, és a dir, el vent segurament és el més complicat d'estudiar, per la raó de que tenim una velocitat, tenim una direcció, tenim unes hores que hi ha una velocitat i una direcció determinada, i això és un estudi molt complex, i això no ho puc assegurar. S'hauria d'estudiar, hi hauria d'haver algun becari que fes un estudi d'aquests dedicant-hi moltes hores, però amb els temporals sí que hi va haver una època de l'any 2003-2004 que n'hi va haver bestials, n'hi va haver de forts i molts, i després s'ha anat reduint aquesta freqüència i aquesta intensitat, tot i que de tant en tant n'apareix algun que està a la memòria de tothom, com el de Sant Esteve de 2008 o el Glòria de 2010 o algun altre, perdó, el Glòria de 2020 o algun altre que ara no me'n recordo, però sí que els darrers anys doncs no n'hem tingut cap de ni de molt violent ni que ens portés molta pluja.
1: L'impacte sobre la flora i la fauna marina és més que evident. Episodis de mortaldat massiva de mol·luscs, bivalves, esponges i coralls, proliferació massiva d'algues i episodis d'eutrofització en llacunes litorals, però també aparició d'espècies de peixos d'aigües molt càlides i canvis també fisiològics i reproductius rius amb moltes espècies de fanerògames marines i peixos. Ens encaminem cap a un mar més càlid, però també més pobre. Malgrat això, el mar és vida i el mar segueix regulant el funcionament del planeta. La dedicació incondicional d'en Josep Pasqual ens ha fet veure que ja no tenim el mateix mar que abans, però que no hem de deixar d'observar per poder entendre les senyals que ens envia la natura.
0: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
3: No hem de deixar d'observar el mar, observar-lo per conèixer totes aquestes dades, però mira, simplement, des d'un punt de vista no tan professional, no tan expert, simplement, si teniu la gran sort de poder anar a veure el mar, tan bon punt us aixequeu, no? Encara que sigui a través de la finestra del balcó, feu una ullada al mar, us passarà com ara escoltant aquest podcast de Ràdio L'Escala, que ens tranquil·litzarem tot plegat, tot i que el missatge del podcast molt tranquil·litzador no era, eh? Parlava de canvi climàtic i com es llegeix això a la mar i en els oceans. El Sergi Corral, que cada dilluns ens portarà Mar a Mar des de Ràdio L'Escala. I mira, ara us plantejo una qüestió per passar al següent podcast. Aixequeu la mà tots aquells que teniu a casa alguna cosa, algun element de marxandatge relacionat amb un gat de color blau. Una tassa, un coixí, una manta, fins i tot, no sé, un plat, sí, el gat de color blau, us en recordeu? Hem demanat als companys de Ràdio L'Escala un parell d'otakus molt macos que tenim, perdoneu, de Ràdio L'Escala, no, de Ràdio Vilafant, els nostres otakus particulars de l'Obert per Vacances, la Mercè i en Dani, que ens preparin un friki time, un temps per ser friquis cada setmana, una estoneta, 5 minuts. I el primer episodi d'aquest podcast, que és això, que arriba des de Vilafant i que es diu Friki Time, ens remet cap al gat còsmic.
4: Friki Time d'estiu.

0: Qui no recorda aquesta melodia? Aquesta melodia que ens transporta a molts matins davant l'esmorzar, davant de la tassa de llet amb Colacao o Nesquik, abans d'anar a l'escola. Però hi ha tota una generació que aquest tema no li sona i li és més familiar a aquest.
1: En los ojos veo dibujado en mi imaginación.
2: Mi imaginación.
0: Avui, al Freaky Time d'estiu, us parlarem del gat còsmic, el gat blau més famós del món. Sí, en Doraemon. I us en parlarem perquè torna a parlar català.
3: Creus que molta gent celebrarà aquest retorn?
0: Penso que sí, que tornarà a haver-hi molta gent que torni a mirar en Doraemon. Pel que fa a la tele convencional, es concentrarà sobretot la seva emissió al cap de setmana amb l'objectiu de revifar les audiències i s'afegirà a les propostes d'anime clàssic, entre cometes, com per exemple Bola de Drac i Doctor Slump. Catalunya va ser pionera de l'anime en català, amb l'aposta precisament, com comentàvem abans, de Bola de Drac, i ara que el fet de que Doraemon torni a parlar català, doncs, suma un pas més a aquesta carrera, no? Aquesta cursa doncs que va començar amb l'emissió de Bola de Drac i que ha anat creixent, no? Gràcies precisament a Bola de Drac se'ns va obrir un camí que ens va fer arribar molt d'anime i ens va, a molts i moltes catalanes, ens va fer agafar el gust per l'anime, com per exemple vam tenir Detectiu Conan, Inuyasha, One Piece, tots aquests grans animes que ens han fet estimar aquest gènere, i evidentment doncs això fa que el consum d'anime a Catalunya doncs sigui molt més gran que en altres punts del nostre país. Tenim el Club Super 3, que recupera també productes per infants i adolescents gràcies al SX3. Aquesta revifalla de l'anime en català doncs ha vingut de la mà d'aquesta proposta de l'SX3. Va començar doncs amb sèries com per exemple Els Guardians de la Nit. El que passa és que el consum de televisió, abans jo parlava d'aquella tassa de Nesquik o Colacao, depèn del que aprenessis abans d'anar a l'escola, ara és totalment diferent. Ara això potser en algunes cases passa, però el consum de televisió és a la carta, a demanda, i evidentment doncs la plataforma 3Cat també ens proposa doncs la seva plataforma i que ho puguem consumir de manera diferent. El que no sé si aquesta sèrie tan nostàlgica com és Doraemon doncs també funcionarà a través de les plataformes.
3: Per qui no hagués vist les històries de Gat Blau, Doraemon, en el seu moment, què és el que ens explica?
0: Doncs ens explica una història molt senzilla, amb capítols autoconclusius. És la història d'un gat blau que ve del futur per ajudar en Nobita Nobi, que és un nen mandrós que no li agrada gaire estudiar i que té problemes amb les seves amistats, i a través de tots els seus invents doncs aconsegueix doncs ajudar-lo o no a menys o més sort.
3: Has començat amb l'opening o careta d'entrada de Doraemon, que abans, quan ens arribava l'anime, com has comentat abans, en el seu moment amb el Club Super 3 fa molts anys, quan

0: vam ser pioners del català, doncs sí que teníem els openings o les entrades de les sèries doblades en català, les cançons. Com és que ara no ho tenim, això?
1: Doncs això passa per un tema de drets, i si us aneu fixant en tots els animes, doncs les cançons cada cop les canten grups més famosos. Un exemple el trobem en un anime que es diu Kaiju 8, per exemple, que el canten grups que segurament us sonaran, que hem sentit a les ràdios i a les llistes dels top ventes, com per exemple Imagine Dragons. Dani, sé que no ets gaire de cantar cançons clàssiques, però tu què prefereixes, el Gorro Cop o el casquet volador?
0: Doncs, com hem dit d'altres vegades, depèn moltes vegades de com hagis vist o com hagis començat una sèrie. En l'idioma, doncs, estàs més acostumat a una cosa o una altra. Lògicament, casquet volador.
1: Doncs jo, sens dubte, també em quedo amb el casquet volador, tot i que el gorrocòptero no em fa pas mal a les orelles. Això ha estat el Freaky Time d'estiu. Nosaltres som en Dani Garrido i la Mercè Mainer, i nosaltres a la propera podcast ens refrescarem, continuarem refrescar-nos amb més manga i anime. Fins la propera.
0: Adeu.
2: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.

0: Gairebé a punt de tancar programa, que ens queden uns 10 minutets només per davant perquè se'ns facin les 11 del matí. Bé, 10, 11, 12, aproximadament, eh? Després d'aquest momentet friki que hem tingut i que ens encanta i tindrem cada dilluns amb els companys de Vilafant, el que fem és connectar, i això ho farem cada dia, cada dia, cada dia, en el tram final, amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Tenen una fanyada enguany. Bé, ja saben com va, ho tenen per la mà, perquè, de fet, ja fa vàries temporades que dins l'obert a Ràdio Ciutat de Tarragona ens ofereix l'agenda d'activitats de tot Catalunya. Poca cosa, eh? Lídia Porta, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Una afanyada, eh? Però clar, cada dia, no?
1: Sí, sí, cada dia toca explicar una miqueta què passarà per Catalunya.
0: Ens heu triat per avui tres activitats. Intentarem que siguin escampades de tot arreu i si, en fi, si ens esteu escoltant i a la vostra localitat hi ha alguna activitat d'agenda destacable, feu-nos-ho saber, que ho explicarem a tothom. Per on comencem, Lídia?
1: Doncs mira, avui comencem per Barcelona, al Teatre Grec, que acull aquesta nit Les Flors Prohibides, que és un concert que uneix música, poesia i memòria de la natura desapareguda a Palestina a causa de la guerra i la destrucció que està passant ara, tot el genocidi, no? Mm-hmm. Ara hi podem parar un momentet l'orella i escoltar una mica la música que es podrà sentir.

0: Doncs bé, és un espectacle que converteix les mítiques oliveres i les plantes vinculades a la tradició palestina en símbols de resistència i recorda tot això que s'ha perdut, tant ambiental com culturalment, en un concert molt íntim i molt evocador. I a sobre de l'escenari, doncs, actuaran artistes com Anna Andreu, Clara Peia o Marc Pujol, acompanyades d'invitades molt especials com Eina Rossell, Selma Bruna, Tartar Helena, Maria Gelop o les germanes Judit i Meritxell Lederman. I la pregunta seria, per què aquests artistes, no?
1: Clar, i també això té pinta de festival, eh?
0: Sí, sí, vull dir, forma part de... del Festival Grec de Barcelona, que hi ha una grandíssima programació durant quasi tot l'estiu.
1: 50 anys del Grec, llegeixo per aquí, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Ens fem grans, Lídia.
0: Sí.
1: I per què aquestes artistes? Sí, tens raó. Anna Andreu, doncs Clara Peia, Marc Pujol, Ferran Palau, xulo.
0: Exacte. Doncs perquè formen part d'un disc de cançons inèdites, especialment publicat per Hidden Track Records, que ha estat aquest motor d'aquest concert. És un disc benèfic per poder, doncs, ajudar en la mesura del possible a tots aquests artistes de Palestina i revifar una mica la seva cultura, no?
1: Molt bé, passa que això serà avui mateix, o sigui, és una agenda d'activitat, una proposta d'activitat per avui mateix a les 10 del vespre, i jo crec que no arribo, perquè hem de preparar el programa de demà. Què podem fer si no arribem al concert?
0: Molt bé, podeu escoltar el disc, que està, doncs, a les típiques plataformes habituals, Spotify, YouTube, etc. I tenim el Ferran Palau, que és un dels artistes que bé comentaves que pujarà avui a l'escenari, que en declaracions a BTV ens ha explicat una miqueta per què és important un concert com aquest.
2: Dic que el disc val molt la pena, que és molt bo. Sé que de vegades els recopilatoris no són supercomercials, però en aquest cas tots són cançons inèdites de les artistes del segell. Hi han col·laboracions molt boniques i les cançons i les lletres són, en sèrio, una passada. I, a més, hi ha una cançó del meu fill, del Leo Palau, que és la primera vegada que grava una cançó i que és una delícia, la lletra, la cançó. I jo, que he pogut veure com succeïa la gravació d'aquesta cançó, va ser al·lucinant, perquè la va gravar a la segona toma, guitarra i veu a la vegada, en 10 minuts, i havia sortit de l'estudi i ja ho tenia tot fet.
0: I bueno,
3: que xulo.
0: Sí, en plan, sí. Que hagi participat el fill és com a molt maco, molt tendre.
1: Sí. Ai, el Ferran Palau, que va passar per Tarragona, i la veritat és que porta uns directes molt íntims, molt bonics. Tant de bo que el concert d'aquesta nit, Lídia, el retransmetés algun directe.
0: Doncs sí, estaria super... Sí, estaria molt guai.
1: Que ho fa la xarxa Més, Lídia.
0: Sí, sí.
1: Que sí?
0: Sí, en plan... Mira.
1: Clar que sí. Ara ho estava llegint, per això. T'he parat un parany. Dic, a veure, la xarxa Més. Per això, que com que ni tu ni jo arribem, que estarem preparant el programa de demà, avui a través de la xarxa Més en directe veiem Les Flors Prohibides. Primer apunt d'agenda. Més propostes, va, algú de música clàssica?
0: Sí, doncs tenim, com sempre, de Barcelona hem passat al Vendrell, que hi ha el Festival Internacional de Música Pau Casals, com cada any des de fa 45 anys. Mm-hmm. I avui, doncs, a l'església parroquial hi haurà un concert del famosíssim organista germànic Bernard Haas, i és un músic que la seva proposta és fer als assistents, no?, fer un recorregut al llarg de diferents èpoques de la història de la música, especialment per a orgue.
1: Ah,
0: sí, sí, molt concret, però pels interessats deu ser una fantasia. El repertori diuen que inclou obres de persones com Francisco Rea de Araujo, John Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart o Handel. Ja una mica pots imaginar els clàssics.
1: Els clàssics. I simplement tanquem a moda de titular la darrera proposta d'agenda, que ens quedem sense temps. Lídia, ho sento.
0: No passa res. I l'última, doncs, és a Sabadell, amb un concert protagonitzat per Trio Fortuny i la cantant argentina Inés Cuello, que és una fusió entre música cambra i cançó llatinoamericana. I és avui mateix, a les 8 del vespre, al Casal Pere IV de Sabadell.
1: Molt bé, doncs, Lídia, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies per aquests apunts d'agenda. Demà més. Gràcies.
0: Adéu, fins demà.
1: Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Darrers minutets, un minut, de fet, per a repassar què diuen els oients, aire condicionat o ventilador. Amb el ventilador, aquest rumbero de la guitarra, no? Quan toquem rumba, tanquem el programa i ho fem també amb l'aportació que ens fa Ràdio Cardedeu. Què diuen els oients a través de l'Instagram? Enric.
3: Doncs mira, Núria, crec que ha influenciat potser una miqueta el que he comentat al principi, però hem guanyat els dels ventiladors per un 63% toma contra ja, un 37%, oi que sí, de l'aire condicionat. Sí, sí, sí, molt això bé. Ha estat molt evident, ha participat gairebé un centenar de persones, i mira, em quedo amb un últim comentari de l'Estela, d'aquí Cardedeu, que diu, jo voldria ser aire equip aire condicionat, però diu que s'ha de conformar amb ser ventilador tota la nit, i això també és la realitat de molts catalans i catalanes que sí. voldrien tenir aire condicionat, però no poden.
1: Bé, molt bé, m'ha agradat molt aquesta enquesta per començar. I demà què? Ens ho pots avançar ja?
3: Home, si us ho puc avançar. Què portes, sí o sí, a la platja o a la piscina? I us avanço que el vídeo... Bé, no us deixarem diferents. Mireu, el coneixereu amb una altra faceta.
1: Mireu el vídeo d'Instagram perquè val molt la pena, eh? Un vídeo que llançarem aquest vespre. Veritat, Enric, a partir del vespre ja podrem començar a contestar.
3: Podríem contestar al vespre i al reel aquest espectacular demà al matí.
1: Gràcies, Enric Rubio. Cardedeu.
3: A reveure.
1: Una abraçada. I ràpidament us expliquem que alguns dels temes del programa de demà, l'Oda Obert, que començarà a les 9 del matí, ens duran cap a la biblioteca d'Altafulla, cap a la biblioteca de Constantí com a refugi climàtic. També a Altafulla sabrem com treballen els socorristes professionals, estrenarem un podcast sobre l'eclipsi i un altre sobre jardineria i arrencarem parlant de geopolítica del Mundial de Futbol. Fins demà.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els bombers continuen treballant aquest dilluns en l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que encara no es pot donar per estabilitzat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que hi ha indicis que el foc ha estat provocat, tot i que de moment no hi ha detinguts. Mossos i agents rurals treballen amb aquesta hipòtesi també en relació amb els altres incendis declarats aquesta setmana a Aiguamúrcia. Escoltem.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat, i per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi, i per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida ara amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
1: Protecció Civil ha ordenat evacuar preventivament prop de 400 persones de diverses urbanitzacions i nuclis disseminats de Querol. D'aquestes, una cinquantena de persones han estat acollides al casal de Vila-rodona, mentre que les altres han anat amb familiars. En educació, la consellera Esther Niubó confia a rebaixar el malestar de la comunitat educativa abans del curs vinent, però els sindicats avisen que el conflicte continua obert. Vostè, que es reuneix aquest matí amb el departament, i reclama un canvi de model més enllà de reduir les ràtios. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reclama desplegar els acords pendents i que el 6% del PIB es destini a educació.
3: En primer lloc, el 6% del PIB, això és el que garanteix que puguem, doncs, fer els desplegaments necessaris. Li hem de traslladar moltes qüestions a la consellera, perquè és que si no continuarem amb un conflicte obert, que no sabem el que pot durar.
1: Des d'USTEC també avalen la vaga convocada als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre, si Educació no posa més propostes sobre la taula. I la Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la Covid. Les acusacions populars, però, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació per Vergés, Argimon, i també per dos als excàrrecs de Salut. I l'Ajuntament de Gandesa ha decretat 2 dies de dol per la mort d'una menor a la zona de banys de Fontcalda, a la Terra Alta, arran del despreniment de pedres mentre es banyava. En el mateix accident, una jove de 24 anys i la mateixa família ha resultat ferida greu. El consistori ha convocat un minut de silenci aquest dilluns a la 1:00 PM. I en esports, el Barça comença avui la pretemporada amb les revisions mèdiques, encara sense els mundialistes, 10 en total, que s'incorporaran progressivament quan acabi la temporada. Serà la tercera de Hansi Flick a la banqueta. L'equip treballarà des de la ciutat esportiva i a finals de juliol farà estada al Regne Unit.
0: Notícies en xarxa.
4: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
5: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
6: Hola, sóc el Pere.
7: Les col·laboradores, perquè sí, tenim fogots, clar. No és només per les hormones o l'edat. És que, com diu el mestre Serrat, senyores, el món està ben girat. A Fogots parlarem de la menopausa com una etapa de vida, però amb majúscules, de manera integral, no només mèdica, sinó també social, cultural i emocional, perquè és molt important això de les emocions. La menopausa no és una malaltia. Que no ens enganyin, la menopausa és un moment que pot ser meravellós i entre totes ho esbrinarem. I per això aquí ens agrada parlar de signes més que de símptomes, tot i que avui ens acompanyarà una metgessa i parlarem de símptomes també. Parlarem de canvis, de processos, de tot el que ens passa per dins i per fora. A Fogots volem visibilitzar les dones, especialment més grans de 50, però volem visibilitzar també les dones més joves, perquè parlarem avui, ja veureu, tenim una convidada molt, molt especial i que a mi personalment em fa molta il·lusió, i ho farem des d'una mirada neta, sense complexos. Clar que no, complexos de què? Sabent que no tot és hormona i que escoltar les veus femenines més autoritzades d'aquest país no és només necessari, sinó que és urgent escoltar a les dones. Som un podcast de cultura, de societat, de salut, amb una mirada lúcida i sempre sense perdre l'humor, eh? Perquè l'humor ens farà lliures. Parlarem d'aquesta etapa en positiu, com sempre, perquè volem que les que venen a darrere puguin arribar a aquest moment sense por, i amb les coses molt més clares de les que nosaltres hem arribat, perquè són moltes, som professionals, som intel·ligents, som poderoses, som dones. La història ens ha invisibilitzat, la medicina també, i ja n'hi ha prou. Fem-nos visibles, Fogots posarem el focus en les dones, siguin d'on siguin i tinguin l'edat que tinguin, perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
8: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
7: I avui ens acompanya la doctora Carme Valls, una veu imprescindible quan parlem de salut, de dones, metgessa, endocrinòloga, investigadora, activista, des de fa dècades que defensa una idea cabdal i clau. La salut no és un gènere neutre. És a dir, la dona i l'home, sé que sembla de perogrullo, però no, la dona i l'home tenen símptomes diferents per la mateixa malaltia, i això és de lo que ens parlarà també. Ha dedicat la seva carrera a incorporar la perspectiva de gènere a la medicina, denunciant l'oblit de les dones a la recerca científica. És directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida dels CAPS, autora del llibre fonamental Mujeres Invisibles para la Medicina. També ha estat diputada al Parlament de Catalunya, demostrant que la salut és també un tema polític. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2020 per la seva lluita constant per la salut de les dones. Parlar amb Carme Valls és parlar de ciència, amb consciència, però també és parlar de justícia, de drets, de posar fi a estereotips que encara avui ens condicionen la vida i, sobretot, la salut de moltes dones, perquè realment estem mal medicades, estem mal diagnosticades, perquè tenim en l'eix central de tot l'home, no?

0: Això, en primer lloc, i mal investigades, primer de tot, perquè com que no hi ha una investigació que tingui en compte les diferències, aleshores a partir d'aquí ja no hi ha una bona docència, ja no s'introdueixen els currículums dels catedràtics a les universitats i arribem a una mala assistència, perquè tot és una cadena. El primer de tot, i en el llibre em barallo molt amb això i dedico un capítol a la manca de recerca cap a les diferències entre homes i dones, i això ha generat també una injustícia i una desigualtat, perquè una persona se l'ha de tractar per lo que és i per lo que té i per lo que li pugui passar, i si considerem que la dona és com un home o un no home, que jo també ho explico, com un no home, doncs, bueno, aleshores no, mai s'encerta quan les principals causes de demanda de les dones cap al sistema sempre és o cansament o dolor a totes les edats. Les joves perquè tenen dolor menstrual,
1: sí,
0: i aleshores també se les envia a passeig amb una pastilleta, i els homes, els homes, com que en aquestes etapes no tenen aquest problema, doncs els homes no van al metge, que també és un altre problema.
1: Bueno, d'aquest ja en parlarem un altre dia, però avui centrem-nos en les dones. Des que vostè va publicar el llibre en la pandèmia, ha canviat alguna cosa, doctora? Han canviat moltes coses?
0: A veure, han canviat, jo diria una cosa, per exemple, com que a partir del llibre i de que els estudiants de medicina sí que m'han fet cas durant anys més que els professors, i em van convidar, per exemple, a Girona, i he anat molt, cada any a fer una conferència als estudiants, aquella, un any, el 21, es va quedar en el degà de medicina a escoltar-me.
1: Ah, mira!
0: Val, llavors, el degà de medicina, que era catedràtic de neurociència i de anatomia neurològica, el doctor Joan Sant, bueno, va escoltar un discurs que em va dir: això no ho havia escoltat mai, vols venir l'any que ve a fer la clausura o el començament del curs acadèmic? Vaig dir, vale, vindré. Vaig anar allà, vaig fer el discurs, i llavors ha donat lloc aquest discurs, i aquest catedràtic em va proposar pel doctorat honoris causa de la Universitat de Girona.
1: Sí.
0: Llavors això ha fet un llampec a altres universitats, i ara hi ha una demanda de que parlem d'aquest tema, que parlem de què ens hem deixat, què ens hem deixat d'investigar, i jo veig una recepció més bona en els temes de les diferències. Aquesta recepció ho comparo a vegades amb el moviment Me Too, quan alguna dona va dir: escolta, per poder ser artista he tingut que anar-me'n al llit amb el director. Jo per sort he anat al llit amb qui he volgut, però no per publicar cap llibre, sinó que el que he vist és que ara hi ha com un moment receptiu, i televisions, ràdios, això, us esteu fent ressò. I també és veritat que també hi ha un moment, podríem dir, medicalitzador,
1: Bueno, la dona. Aquesta és una altra de les preguntes, no? Ens estan medicalitzant molt, sobretot, tornem, que si no jo em faig un lío, anem a poc, només som visibles com a fet diferencial a la medicina pel tema de l'embaràs i el part, que això és una cosa que vostè diu al llibre, que a mi, clar, personalment, a mi que em preocupa.
0: Clar, durant la carrera vaig ja trobar, clar que la vaig acabar l'any 1968, però durant la carrera ja vaig veure que només m'havien explicat embaràs i part, ni cicle menstrual quasi bé, perquè entre que va ser una època de moltes vagues i mitges classes no es van fer, vull dir, el cicle menstrual se li dedicava una hora a tota la carrera.
1: Ah, molt bé.
0: I aleshores això quasi està passant el mateix, actualment, perquè tinc gent que estudia i que m'explica què s'està ensenyant i què no es fa.
1: Pues
0: i això també, menopausa ja invisible totalment, i la menopausa, els llibres de medicina que jo estudiava deien que ens vantéssim amb un vano, que tindríem una època de calors, però no s'havia estudiat quines conseqüències podia tenir això o no, que són menys greus de les que ara s'estan dient, perquè ara hi ha unes ganes de medicalitzar-la, però en principi la ciència que es dedicava a lo que era diferent en el cos de la dona, biològicament parlant, pues, el cicle menstrual ha sigut molt invisible. Però al mateix temps que ha sigut invisible això, han sigut invisibles moltes altres coses que donaven cansament o que donaven dolor. moltes conseqüències de les mateixes alteracions del cicle, eh? Vull dir, les noies joves perquè estan cansades, perquè tenen unes menstruacions que els hi duren 7 dies.
1: Sí, parla de ferropènies, que, no? De clar, manques de ferro.
0: Clar, perquè qualsevol menstruació que perd més de 80 centímetres cúbics, que és un vas de vi, si la menstruació perd més, ja no recupera el ferro el proper mes.
1: Què diu?
0: I a partir d'aquí, si 3 mesos són així, ja comences a fer una anèmia. Primer fas una falta de ferro i després una anèmia. I això passa durant tota la vida reproductiva de les dones si entremig no hi poses una mica d'aturador i si no ajudes. Però aquest aturador, aquí ja comença a venir una primera medicalització del cos de la dona. Pues li donarem regla, perquè sí, no sí. És una menstruació, l'anticonceptiu. Un anticonceptiu que s'ha donat per no concebir, i per això es va crear, no per tractar el cicle menstrual. I de fet, el prospecte dels anticonceptius no posa en cap punt que serveixi per tractar alteracions del cicle, sinó per no concebir. I això ha sigut ja la primera com enredada per moltes dones, que això ha fet mal perquè s'han acostumat a tractar amb les hormones amb una certa frivolitat.
1: Això li anava a preguntar, no? Les quan i com hem de jugar amb els tractaments hormonals, que això és un problema que està al carrer. Hi ha moltes dones que de cop i volta et diuen: tu, per evitar els fogots, has de prendre hormones. Jo en el meu cas, per exemple, no puc prendre hormones perquè tinc una trombopènia.
0: Molt bé.
1: I per tant no puc. Però ara s'estan donant hormones com qui dona carmels a la porta d'una escola.
0: Bueno, això és la frivolitat. També s'han donat anticonceptius a noies de 13 anys perquè tenen dolor a la menstruació.
1: Sí.
0: Això és una altra frivolitat. Si una pacient té dolor, has de buscar per què. El cicle menstrual, que és dolorós, és una alteració hormonal, neuroendocrina, simplement que té una desproporció d'estrògens i progesterona.
1: Uh-huh.
0: I la menopausa, aquí s'ha volgut medicalitzar perquè se l'ha volgut convertir en una malaltia. I quan la primera notícia bona que els tenim que dir a totes les dones que ens escoltin i els homes que les vulguin acompanyar és que la menopausa no és una malaltia per falta d'estrògens, que
1: per
0: és
1: tant,
0: el que intenten vendre'ns.
1: Per tant, no hi ha símptomes, hi ha signes.
0: Vale, i també símptomes en quant als fogots, que és un símptoma, però els símptomes de menopausa, que és quan les hormones baixen de cop, se sent més aquest símptoma, però aquest símptoma dura un temps i es pot pal·liar, i potser es poden ajudar a les que són molt joves, que han tingut
1: menopauses
0: les més precoces. O sigui, la menopausa per edat va entre 45 i 55 anys fins ara, però donat que estem una societat, i aquí ja és tot un altre tema molt important per això, que és el dels disruptors endocrins.
1: Ui, això també tenim preguntes.
0: Vale, ja hi arribarem.
1: Ja
0: però
1: arribem.
0: Com que és una societat plena de disruptors endocrins, sí que s'ha vist que un dels primers efectes dels derivats dels plàstics, per exemple, és fer una menopausa abans, entre els 40 i els 45.
1: Avançar la menopausa. Dir que el disruptor endocrí és coses que hi ha al nostre entorn ambiental que alteren les nostres hormones.
0: Exacte.
1: Dir, perquè disruptors endocrins
0: és una paraula rara.
1: Sí.
0: Doncs que alteren les nostres hormones, quasi sempre imitant l'efecte de l'estrogen i afectant a homes i dones, que dels homes també els hi va malament perquè tants estrogens atrofien el seu testicle o fan més càncer de testicle. Però avui, com has dit, és dia de parlar de dones. Però les disrupcions endocrines ens estan fent molt mal a les noies joves també, perquè moltes de les menstruacions tan doloroses que tenen i tan abundants probablement són degudes a l'ambient estrogènic en què s'està vivint des de fa 30 anys. Quan van començar a sortir els insecticides després de la Segona Guerra Mundial, que hi havia el DDT.
1: El DDT, sí.
0: El DDT dura, quan te'l posen i et fliten, i aquí, en aquesta zona del Vallès, hi ha els mosquits, pues a la nit ens flitaven amb DDT, que en dèiem flit, li posarem flit,
1: sí.
0: Però el flit era DDT. Llavors és un insecticida que viu 30 anys a dintre del cos i no se'n va.
1: I a més deia també de les cremes, no, doctora? Parlaven de cremes, de tints, de, quan ens posem tints al cap, no? I que s'ha trobat que les dones que tenien...
0: Hi havia tints abans, són d'abans dels anys 90, que sí que tenien un efecte estrogènic. Sembla que ara no, però no em volen dir tota la veritat. Jo la busco. Però també hi ha cremes pel cos que porten unes substàncies que es diuen parabens, que són per evitar que la crema es desfagi. Fan com un oli de la maonesa que posem, doncs el paraben fa això amb cremes hidratants pel cos o cremes protectores.
1: Sí, és allò que posava, cinc parabenos.
0: Llavors, clar, quan dèiem això, vol dir que ja havia l'empresa havia sigut, que havia captat que hi havia algú a la societat, que va ser una farmacèutica anglesa que va començar a veure que amb ratolins, ja posant cremes a sobre de la seva pell, feien més càncer de mama. I aquí els parabenos s'han d'evitar totes, per tota la que la família tingui una mare, una tieta, una àvia amb càncer de mama, perquè hi ha la possibilitat hereditària, i jo també ho aconsello a totes les dones, que perquè d'estrògens ja ens n'entren per l'aigua, aire i aliments, doncs no cal que ens n'entrin per cap lloc més.
1: No cal, doctora.
0: I una altra cosa és que això, que hàgim de patir, que no hem de patir, que ja en parlarem.
1: Una pregunta. Cal preparar-se per l'entrada de la menopausa? És a dir, pensem que el jovent, és que ara a mi el que tinc la sensació que ens estan atiant la por a envellir. Envellir. Ara ja no es diu antiàgin, ja no està ben vist, però en canvi envellir, escolta, sí, però no, malgrat que es fa molta publicitat. Cal que es preparin el jovent, les joves, per entrar a la menopausa o no cal?
0: S'han de preparar el jovent i els joves és per entrar a la vida.
1: Pues sí.
0: I la menopausa serà un accident més que tindran a lo llarg de la vida, accident molt gratificant per les dones, en el sentit que deixen de perdre ferro. Imaginem-nos per un moment el que suposaria continuar reproduint-nos fins als 90 anys.
1: No ho he imaginat.
0: Això seria horrorós. I a més, com a espècie, un cop s'acaba la part reproductiva de la vida, per sort comença una etapa molt interessant de la vida, perquè dels 50 als 95, que ara ja anem anant cap a aquest moment com a mitjana de mortalitat, tenim 45 anys que decidim sobre les nostres vides. De petits decidien les
1: els
0: nostres
1: papis,
0: mares. A l'adolescència a vegades decidien els companys.
1: El grup,
0: a vegades el grup ens feia decidir coses que no volem. A partir dels 50 podem decidir el que volem fer. I aleshores, el que deies abans, de que ens fan agafar por, claríssim.

0: Una altra cosa seria plantejar-nos algunes dones tenen menopauses precoces i tenen una quantitat o els han tingut que treure els ovaris o han tingut altres problemes. Una altra cosa és tractar aquests casos d'alguna manera ajudant-lo, i com que ara sabem que hi ha tants estrògens al medi ambient, doncs podem ajudar amb una altra hormona. O sigui que jo sóc endocrina, no sóc antihormones,
1: no.
0: Però intento utilitzar-les bé en favor de les dones. Tenim una segona hormona que tothom l'oblida, que és la progesterona.
1: La progesterona, exacte.
0: Tenim estrògens i progesterona, això és el que tenen les dones en quantitat. Els homes també, però en molt poca quantitat. I en la menopausa, encara que diuen es quedarà sense hormones, no, a la menopausa els estrògens baixen, no ens podríem reproduir, si no ens en donessin molts, que ha passat amb dones que,
1: Han intentat
0: Índia, no? tenir fills, i aquí, que han intentat tenir fills als 50 o als 60, no sé si recordes el cas d'una dona que va parir bessons, que va tenir la bessonada als 60,
1: sí.
0: Però al cap de 2 anys
1: va fer un càncer
0: d'ovaris, val? Per tant, o sigui, hem de saber que hi ha una edat per reproduir-se i una edat per viure, i a partir dels 50 donem-li canya a la vida.
1: Clar.
0: I aleshores, si falten coses o tens molts fogots o tal, hi ha des de productes naturals que te'ls poden evitar un temps, perquè després el cervell s'adapta i no estem tota la vida amb fogots. La idea de que això serà etern, per la primera que ho passa i diu, jo amb aquests fogots no podré viure, i jo sempre li aviso, no, si això li durarà un any, potser dos, però no seran tants. I després, si vostè necessita una ajuda, hi ha ajudes per donar que no són perilloses i no poden produir càncer.
2: Doctora, vostè diu 2 anys, però jo conec gent que ja porta 5 i 6 anys amb fogots. Potser hi ha una causa que no sigui hormonal i que sigui que tingui a veure...
0: No, o potser també és hormonal, però d'un altre tipus. Per exemple, sí, això em va passar a la televisió en època que vam fer un programa en directe, i hi havia diverses senyores, i una va dir, pues jo fa 6 anys i m'estic ventant amb un va, no? I vaig dir, pues una de les coses que s'ha de mirar és que no tingui un excés de tiroides, excés perquè dona sempre calor,
2: Vale.
0: Pues em va escriure i va dir, tenia raó, tenia això, però no m'ho havien mirat.
2: Un hipertiroidisme seria
0: clar,
2: això, no?
0: Clar.
2: Déu-n'hi-do.
0: Perquè dona calor. Aleshores, no hem de quedar-nos amb la idea de que això serà etern, perquè llavors deixem de buscar el que potser sí que aniria bé mirar en aquesta persona que li duri tant temps, això per una banda. Després hi ha gent que ha aconseguit disminuir els fogots, pues, sí, que sé, fent ioga, fent meditació, tenint un altre tipus de vida. L'estrès de la vida actual ens fa fatal
1: a tots, sí, a això tothom, va fatal a tothom.
0: No tinc un moment, aquesta sensació totes... és adrenalina, i aquesta adrenalina va en contra dels neurotransmissors. Al final, el fogot és un moment que l'hormona del cervell intenta estimular l'ovari i diu, va, ovari, respon, i com que no li respon, tots els altres neurotransmissors posen a vibrar, i aleshores tenim o a moure's, i aleshores tenim taquicàrdia, a vegades tenim la calor que puja, i clar, ens desperta la nit, i que et despertin totes les nits, això és com les lactants, les mares lactants saben el drama que és, pues, a la vida, i llavors això té maneres de pal·liar, però pal·liar això vol dir utilitzar bé les hormones, que ja et dic, no sóc anti, però sóc per utilitzar-les bé, i tampoc per magnificar-les en tots els seus beneficis, que a vegades s'exigeren per consumir més estrogen. Llavors aquí sí que ens interessa la ciència. El que intento explicar és que, per exemple, un pot tenir cansament o pot tenir dolor en relació a que ja té 50 anys i fa 50 anys que porta els mateixos ossos, els mateixos ulls, la mateixa boca, etc. Llavors, a partir d'unes edats, pues, clar, comencen a presentar-se segurament descalcificacions o simplement artrosis, que això també n'haurem de tractar, i és una branca de la medicina molt mal estudiada.
2: Mal estudiada.
0: Quan és el que 89% de persones a partir dels 80 tindran alguna articulació.
1: Mira, jo ja en tinc una.
0: Però això hem de saber què és una inflamació del cartílag, i ens venien que ens faltaven cèl·lules mare, ens venien moltes coses, però tenim bones notícies. Fa un mes que ha sortit ja un treball al Science, però fa un mes, que estan estudiant que

0: probablement en l'artrosis hi ha una proteïna de més que genera amb l'envelliment, i que això es podria neutralitzar, i potser han vist que amb ratolins podrien revertir les artrosis. A mi em sembla revolucionari. És la primera
1: vegada, revertir l'artrosi seria meravellós.
0: A la primera vegada que ho dic, perquè això no ha sortit ara mateix, i jo havia fet búsquedes per parlar en unes conferències abans, i havia buscat. Nosaltres tenim una manera de buscar en medicina, mirem una pàgina web de PubMed.
1: Una cosa que a mi em preocupa, sí, com a possible cardiòpata que seré, i moltes dones ens pregunten, no, quan tenen aquests fogots i aquesta palpitació, el tema del miocardio,
0: clar, això em fa patir, però les tranquil·litzem.
1: Vinga, anem a tranquil·litzar-les.
0: Això no fa problemes en el cor, essencialment.
1: Vale.
0: Si li fa més problemes al cor no tenir ferro que tenir fogots. Encara que elles noten molt els fogots, i del ferro només noten el cansament, o que se'ls trenquen les ungles o els cau el cabell, que serien els símptomes principals de la ferropènia. Perquè funcionin totes les cèl·lules del cos, el ferro és essencial, però especialment perquè funcioni el que en diem les mitocòndries, que és la part de cèl·lules que donen energia. Sense ferro no hi ha possibilitat d'energia, ni al cervell, ni al cor, ni en els muscles. I per això és una alegria que tinguem la menopausa i deixem de perdre ferro.
1: Això és veritat, però el jovent hauria d'estar preparat i prendre ferro, doncs.
0: Hauria de menjar bé el jovent, que no menja bé. Aleshores, quan diem de què s'haurien de preparar, pues, a fer una nutrició equilibrada. La dieta mediterrània era bastant equilibrada, i feies uns dies, a més les nostres àvies ho sabien fer, un dia carn, un dia peix, un dia els ous, un dia el pollastre, tot això té, o sigui, els animals tenen el ferro, o sigui, els vegetals tenen ferro però s'absorbeix amb dificultat. Les espinaques es van enlluernar per al papaya, però va ser un error d'una secretària. No és veritat que les espinaques tinguin més ferro que les bledes.
1: Expliqui'm això de la secretària, doctora, és fantàstic.
0: A veure, abans de la Guerra Mundial va ser quan van passar, no era un error d'ella, segurament ja li van donar malament els papers, però quan es va posar el número de la quantitat de ferro que hi havia per 100 grams de producte, que és com mirem, pues es va hipertrofiar aquest número, i tots els vegetals tenen ferro, però perquè els absorbeixi el budell humà necessiten cítrics. O sigui que quan tu, uns vegetarians poden tenir ferro, però se saben fer unes amanides en què barreges el vegetal amb mandarina, amb fruita,
1: i això
0: fa absorbir bé el ferro. Per tant, menjar bé ens ha d'equilibrar a la gent jove, i després els símptomes que les persones tinguin intentar no maximitzar-los, però ajudar, això es pot fer. I el problema que hem tingut, com en altres parts de la medicina, amb la menopausa, és que hi ha hagut poca recerca específica
1: sobre això.
0: Zero,
1: o que li dic molt amable,
0: zero, i la que hi ha hagut interessada
1: molt, perquè es viaix.
0: Perquè era buscar, per exemple, com si volguessis que et sortís que realment tots els símptomes que tenen les dones després dels 50 són perquè culpa. Els hi falta estrògens. I això és error.
2: Són 11:45.
3: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
2: Bon dia, els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament del Prat instal·larà una pantalla gegant a la plaça de Catalunya per seguir el partit de semifinals del Mundial entre la selecció espanyola i francesa. Així ho ha confirmat el consistori després de la victòria de la selecció front a Bèlgica per 2-1. El partit serà el pròxim dimarts, 14 de juliol, és a dir, demà, a les 9 de la tarda. En el cas que guanyi Espanya, es podrà seguir igualment la final a través de la transmissió a la plaça Catalunya, com ja es va fer amb les finals de les Eurocopes masculina i femenina. La final se celebrarà diumenge 19 de juliol, també a la mateixa hora, a les 9 del vespre. I l'Ajuntament del Prat ha aprovat un paquet de mesures per donar suport a les víctimes del terratrèmol que ha afectat Veneçuela. La primera actuació serà l'aportació de 5.000 euros al Fons Català de Cooperació que es destinaran a les tasques de reconstrucció de les zones més afectades pel sisme. El consistori també ha volgut donar resposta a les necessitats de la comunitat veneçolana resident al municipi i de les persones que puguin haver perdut familiars o tinguin vincles amb les zones afectades. Per aquest motiu ha posat a la seva disposició el servei d'acompanyament psicològic de Cases d'en Puig, que atendrà les persones que necessitin suport emocional arran de la tragèdia. Prop de 3.000 infants i joves del Prat participen aquest estiu en alguna de les activitats organitzades per l'Ajuntament i les entitats de la ciutat. Els casals, les colònies i els campus esportius van començar el passat 25 de juny amb una oferta molt àmplia que inclou també natació, vela, música, teatre, dibuix, pintura, pàdel i moltes altres propostes. Els infants d'entre 4 i 12 anys són els principals participants i concentren el 82% de les inscripcions. De mitjana, cada nen o nena s'ha apuntat a 3 activitats setmanals, una dada que reflecteix l'elevada participació en la programació d'estiu. Les inscripcions continuen obertes durant els mesos de juliol i agost per a aquestes activitats que encara no disposin de places. Les famílies poden formalitzar-les a través de la plataforma municipal www.elprat.cat o presencialment a les seus de les entitats organitzadores.
3: Esports.
2: Joel Esteban no ha tingut un bon Gran Premi d'Alemanya per culpa d'una forta caiguda amb Adrián Cruces, que quan marxava novè a la classificació durant la volta 7. El pilot pretenc s'ha vist arrossegat per la pèrdua de control de la moto del també espanyol quan passaven per la corba 13 i fa que Esteban tanqui el cap de setmana sense poder sumar cap punt a la general. Situació ben diferent la del seu company d'equip, Bertele, que ha quedat tercer i avança a la classificació i passa per davant amb 12 punts de diferència. Ara descans fins al següent Gran Premi, que serà el segon cap de setmana d'agost a Silverstone, Anglaterra. És informació al butlletí informatiu de 12:45.
0: Cansa d'això i així li donaré allò i això estarà millor.
1: Suplementació,
0: suplementaré,
1: no?
0: Perquè aleshores, i quant temps suplementaràs? Fins que tingui el càncer de mama o com operaràs? Perquè no és només aquest efecte negatiu sobre el càncer, que hi és, una de cada 50 persones que em pren el pot fer, però com que t'he dit que estem rodejats d'estrògens a l'ambient, com ho sabràs? Si és només el que has pres, o el que has respirat, o el que has begut, o el que has menjat, o hidrocarburs del cotxe que passen. Tot això són efectes estrogènics. Per la qual tenim una complexitat de societat que intentem no empitjorar-ho, això.
1: Però és una de les coses que a mi em preocupen com a dona i com a persona, és com separem el símptoma, o sigui, com es triem, com sabem si això és un símptoma d'alguna cosa o senzillament és un signe de que vaig envellint o tiro cap a... a mi se'm fa complicat.
0: És que se t'ha de fer complicat, perquè no, em sembla que no has estudiat medicina.
1: No.
0: I segons on l'hagis estudiat, se'ls hi fa complicat a moltes metgesses. I metges també, perquè tampoc els hi han explicat. Però jo crec que el que hem de demanar a tota persona és que defensi el seu símptoma. Quan una persona té un problema, l'ha de consultar. I aquí és la responsabilitat de la medicina contestar bé i no contestar amb simplicitat. I també té dret tot el ser humà de renunciar o de no fer cas del que li diguin si no ho té clar.
1: Vaja.
0: Perquè, per exemple, medicalitzar és molt fàcil. Si tu dius, jo estic molt cansada. Bueno, vostè està estressada. Home, sí, tinc dos fills, una àvia amb Alzheimer, un no sé què, i cuidant, però sí, estic cansada, estic estressada. Però això se soluciona amb un ansiolític. Fixa't, estudi fet pel Ministeri de Sanitat l'any passat, 2024. Qui està prenent més sedants i antidepressius?
1: Les dones.
0: Si és la xarxa de social, el que vulguis, però això no la pots tractar amb un sedant i un antidepressiu tota la vida, perquè li donaràs, i clar que no tornarà a la consulta perquè estarà dormida, estarà encara més cansada i no li hauràs arreglat res.
1: No, i probablement més deprimida també, no, doctora? Perquè si no m'aixeco...
0: Per encertar la dosis del que li han de donar, hi ha una gran discussió també, amb el que hem fet amb salut mental i psicofàrmacs. Segurament hem de canviar-li la vida. Mira, tant és així que la ONG científica que he treballat tots aquests últims anys, que es diu Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris, el CAPS, socials. Hem fet ara, aquests dos últims anys, uns documents i unes pel·lícules amb uns tallers perquè ho pugui treballar qualsevol dona de qualsevol lloc d'Espanya, o la regidora d'Igualtat, si vol fer una colla en el poble o aquí a Sant Cugat, els que vulguin, podreu entrar a la pàgina web del CAPS i podreu accedir a diàlegs, coses que hem fet.

0: no un podcast com el vostre, però una, però informació, i podràs trobar tota la informació, i si no la tenim tota l'anirem tenint, o sigui que això ho podreu trobar a la pàgina web del CAP, perquè hem vist que era una necessitat aclarir això de l'envelliment, mm-hmm. amb quina, en lloc d'empor, amb decisió de recuperar el desig de les dones, perquè s'han acostumat a no desitjar.
1: Bueno, és que estem molt maltractades, no només per la medicina, sinó per nosaltres mateixes també. Reclamar el dret al gaudi, de, no només sexual, sinó del gaudi vital, és un dret i una cosa que hauríem de fer totes, senyores. O sigui, no només a partir dels 50, a partir dels 0.
0: Bueno, el programa li hem dit així: salut per disfrutar sense límit d'edat.
1: Veu?
0: Vale. Aleshores, seria salut per gaudir en català, però com ara l'hem tingut que fer per tota Espanya, és salut per a disfrutar. I es titula així, perquè jo crec que això fa una altra perspectiva. Diu, jo ja estic a la menopausa, i que estupendo, ara pot començar el moment de disfrutar la vida. Com diu? Sí, perquè vostè s'havia imaginat algunes coses que li haguessin agradat, i quan parlo de disfrutar també parlo de sexualitat, que no s'acaba. Aquesta és una altra mentida, eh?
1: Bueno, clar.
0: Aquesta és una altra mentida.
1: Dic, greu.
0: Que quan oh, tant, perquè moltes dones diuen, ah, no, per moltes dones la menopausa ha servit per augmentar-li el seu desig sexual, perquè ha deixat de patir per no quedar embarassada. Això passava molt amb les dones de fa 30, 25 uh-huh. anys, eh? Uh-huh. Que em deien, és que des de la menopausa m'ho passo molt millor, perquè no penso que puc quedar embarassada, per tant, si el meu, marit, si el meu marit vol un juerga, jo també. Val? Això era una cosa. Ara, com que ja havien pres l'època dels anticonceptius i hi havia hagut uh-huh. relacions sexuals XX, algunes dones pensen que a partir de la menopausa es baixarà, no sempre baixa la libido per les hormones, baixa per moltes altres raons.
1: Bueno, a vegades
0: la psiquiatra Collins del Karolinska, que vam anar a un congrés de menopausa ara fa ja 15 anys, ella ja va demostrar que de totes les coses que et podien fastidiar, el que anava pitjor per baixar la sexualitat era la parella.
1: Ah, sí. Sí, sí, si no tens un bon partner aquí, la cosa no...
0: Aleshores, clar, d'això a que ens diguin que tot és hormonal, i també em passa, altres pacients diuen, jo, des que em prenc les hormones que em van dir, jo no noto res, però bueno, l'altre dia vaig trobar, allò sou una persona separada, és igual, vaig trobar una persona que em va agradar, etc. I bueno, m'ha anat molt bé, i recuperar el que jo havia sentit de jove. Per tant, aquí també són com dos fal·làcies que crec que hem d'explicar bé, eh? Que no és cert que ens alteri la salut mental com per tornar-nos a deprimides per culpa d'això, ni que ens alteri la sexualitat. De fet, cal dir que un dels òrgans que menys envelleix en el cos d'home i dona és el clítoris.
1: Veus? Eh? Si aquest... li dones alegria, Macarena...
0: Exacte. Eh? O sigui, i per tant tot el que ens havien explicat de que, i no depèn del funcionament hormonal del cos, el clítoris és un funcionament neurològic, i també hi ha noies que els havien, que per exemple han tingut paràlisis perquè jo què sé, un accident i tal, uh-huh. i han quedat paralitzades a les cames, i en canvi poden sentir orgasmes.
1: Veus?
0: Per tant,
1: bona notícia,
0: ens falta estudiar millor.
1: El clítoris és estrany, eh?
0: Bueno, és estrany que a mi no me'l van explicar mai anatomia en tota la carrera. No s'explica. Inclús és l'òrgan menys estudiat anatòmicament.
1: Tan important que és, eh?
0: Bueno, però...
1: Perquè és el...
0: O és tan important que, mira, tots, pobres, hi ha totes les de Sudan i el nord que els extirpen des de petites.
1: Sí.
0: Eh? Per
1: sí,
0: algun
1: sí.
0: patriarcat ja devia saber què passava i amb què s'ho podien passar bé.
1: Bueno,
0: i aleshores,
1: clar.
0: Vull dir, fixa't, eh? Que s'extirpi només aquest òrgan, podien extirpar-li el nas, una orella, però no.
1: Bueno, jo proposaria extirpar altres coses, saps? Però doctora, com sempre és un pou de ciència, vostè és tan grat tenir-la. Jo, a mi, després de llegir el llibre, pensava, ostres, tu, de veritat, quin temor, no? Però la sento i veig que només hi ha llum. Vull dir, la menopausa no és la foscor que ens han explicat.
0: No. Envellir. I envellir, tenim la sort de tenir la vida, que és la nostra riquesa. Imagina't les que s'han tingut que morir de càncer als 50, i que no hi són ja. Bueno, doncs aquestes 40 anys menys han pogut viure. Tots els anys que puguem viure, a més, això sí, que recomano, cada dia passar-s'ho bé. Llavors, caminar, riure i 5 gustos sensuals. O sigui, sempre hem de tenir a mà una olor que ens agradi, una cosa de un plaer en el gust, en l'olfacte, en el tacte cada dia, perquè bé ens dutxem i bé ens rentem, ens tenim que passar la tovallola per tot el cos, perquè això estimula l'escorça cerebral. Cada òrga dels sentits està relacionat amb una zona del cervell i fer-lo servir és bo. Els ulls no s'estimulen cosint molt, sinó passejant-se en llocs que vegis a distància i vegis l'horitzó. I la música t'estimula els temporals. Per tant, cada dia 5 gustos, com a mínim. 5 multiplicat per 4, 5 i per 4...
1: Una bona caminada.
0: També.
1: Si pots aprofitar i tenir un orgasme, millor que millor. I menja bé.
0: I això... menjar bé i també ballar, ballar molt bé perquè estimula les endorfines, com menjar bé, són una zona del cervell la més interna que quan tu fas una cosa que tot el cos fa, això t'estimula. I llavors, com que no ens ho havien explicat bé, no ens havien dit mai res, vam decidir, i l'Institut de les Dones d'Espanya ho va entendre i ens va ajudar a fer aquest treball de 2 anys, que jo crec que durarà molts anys, perquè és molt en positiu, explicar tot el que ens pot anar bé quan ens fem grans. I també s'està veient la meditació com un orga, com una feina, com un recurs molt interessant, i ho expliquem també en aquests documents, com pots estimular la relació de l'amígdala amb l'escorça cerebral. L'amígdala és la que ens tenim, és una zona del cervell que és on es concentra la por. I si tu logres aquesta amígdala fer-la més petita i més fort tota la part de davant de l'escorça cerebral, logres un canvi, i això ho logren els que mediten. Costa meditar, però com que s'ha demostrat que anatòmicament hi ha una neurocientífica, Nazaret Castellanos, que és molt maca, i llavors jo l'he seguit molt i he après a fer meditació també, perquè tots els recursos els podem fer servir, tot el que puguem, i després, clar que sí, caminar, exercici físic, nedar,
1: els amics,
0: cada un el que pugui.
1: Clar que sí. Doctora, jo m'estaria amb vostè parlant, ja em quedo aquí i en parlem, però moltíssimes gràcies, de veritat és un plaer sentir-la, és un plaer escoltar que hi ha algú darrere que està atiant focs perquè cremi tota la passivitat davant de la medicina aplicada a les dones, i dir-li que moltíssimes gràcies de debò per venir a aquest Fogots.
0: Pues moltíssimes gràcies a vosaltres també per convidar-me, i no té per què ser l'última vegada, pot ser el començament
1: d'una gran amistat.
0: Gràcies. Acabarem com Casablanca
1: sempre. Gràcies, doctora.
0: Molt bé.
1: Doncs per estrenar-nos, avui hem passat de les dones invisibles, de la invisibilitat a la medicina, i passarem a la invisibilitat amb la història, perquè també ens han silenciat en la història, i per això avui tenim i tindrem més sovint a la Sandra Ferrer. Bona tarda, Sandra, que ens presenta Mujeres Silenciades de la Història.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda. Parlarem de dones que han passat, la història ha passat de puntetes. En molts casos no n'hi ha passat, ni ha arribat a passar, una cosa impressionant. I avui direm una cosa tan estranya i una combinació que és un còctel: l'home de Vitruvi, la cervesa i l'orgasme. Explica'ns això, què és això?
2: És un còctel.
1: És Hildegarda.
2: És Hildegarda.
1: De Bingen, una senyora que ja veureu, fantàstica, va viure a l'edat mitjana i va fer un munt de coses. Hi ha una llista a Spotify que és de Hildegarda de Bingen. Jo no vull dir-ho malament. Hildegarda de Bingen, o Bingen.
2: Bingen.
1: Bingen.
2: És alemany, amb la qual hauríem de dir Hildegard von Bingen. No tinc jo l'alemany molt jo, fi, però bueno.
1: Jo no el tinc, crec que el meu alemany s'ha mort.
2: El meu també, no va néixer mai.
1: Explica'ns, qui era Hildegarda von Bingen? Que sembla...
2: Doncs mira, Hildegarda de Bingen, anem a dir-li així.
1: Vinga.
2: Era una dona que al segle XI va viure més de 80 anys, això ja era una cosa molt excepcional. Va ser una dona que jo sempre reivindico que si hagués sigut un home tothom la coneixeria, estaria tots els llibres de text.
1: Segurament, malauradament.
2: Segurament. Va ser una abadesa, el primer, va ser religiosa no per pròpia voluntat, va ser religiosa perquè era la desena filla d'una família noble alemana i com a tal va ser donada com a delme aquest impost que es donava, doncs ella va ser una donació a un monestir quan tenia uns 8 o 9 anyets. Va ser una nena que va tenir sempre una salut molt fràgil i així i tot, com deia, va viure 80 anys. Doncs aquesta nena va créixer, es va educar en aquest monestir, va estudiar, va acabar sent abadesa i a partir d'aquí va ser predicadora a l'edat mitjana, quan els homes deien les dones en silenci. Va ser assessora de Frederic Barbarroja, del gran emperador,
1: hombre,
2: de dos o tres papes que van passar al llarg de la seva llarga vida. Va ser científica, va ser lingüista,
1: musicòloga,
2: va ser mística, no? Va ser musicòloga, va ser dramaturga. Bueno, com veieu, va il·luminar els manuscrits que ella va escriure, com dic, manuscrits místics, la gran mística ara que tenim a la Rosalia, que ens està aixecant l'ànim i descobrint aquest misticisme medieval. Doncs ella va tenir unes visions meravelloses i una d'elles és un d'aquests tres elements que has anomenat abans, que era l'home de Vitruvi, aquesta gran obra de Leonardo da Vinci, que uns segles abans que Leonardo da Vinci fes la seva preciosa obra de l'home de Vitruvi, ella, la Hildegarda, en una de les seves moltes obres, en una d'aquestes obres místiques, va tenir una visió de Déu i la va definir, la va descriure com podríem veure a l'home de Vitruvi, i no només la va descriure, sinó que també la va dibuixar, la va il·luminar en un dels seus manuscrits. Actualment aquesta preciosa obra, junt amb altres dels seus manuscrits, es troba custodiada a la Biblioteca Nacional de Lucca, i estan allà guardadets perquè no...
1: Recordem que l'home de Vitruvi era aquell senyor que veiem així amb els braços oberts, perdó, i que l'encerclava, era, diguéssim, les mesures de l'home, veníem de la medicina abans, us en recordeu que l'home era el centre, doncs l'home també era l'epicentre del món, malauradament o benauradament, no ho sé, ja ho parlarem, això si era... Però el que sí que és curiós és que la Hildegarda, a més, va fer un idioma.
2: Va fer un idioma.
1: Parles amb el teu llibre d'aquella, va fer tot un llenguatge que dius... Tela.
2: Una llengua ignota, li deia ella, que a més aquesta llengua ella la feia servir en les seves obres. Aquí, a mi m'encanta, ja ho anireu veient, que m'encanta donar-los veu a aquestes dones del passat silenciades, doncs nosaltres li donarem veu. Aquesta dona, en una de les seves obres, una obra que es deia Història Natural, fa una recopilació de els diferents atributs i diferents coses que es poden fer amb les herbes naturals, la història natural, com bé diu, i ens deia què podien fer amb l'aloe vera, què podien fer amb el julivert, què podien fer amb diferents elements de la natura, que de fet, avui dia, en el segle XX, va començar a sorgir una corrent de medicina alternativa que feia servir, que encara fa servir, algunes de les receptes de la Hildegarda. No? Hi ha una molt curiosa que parla de la utilitat de l'or.
1: Ah, sí, que ara es posa a tot arreu, te vas a comer un bistec.
2: Exacte.
1: I tens or allà enmig que dius, cal? No.
2: Correcte. Igual que parlem del Tolkien i del Senyor dels Anells, que va imaginar una...
3: Sí, tot ho has vist, com es fa? Doncs intentes replicar.
2: Total.
3: El que passa que en molts casos hem vist que no és un model adequat, que no ens agrada, i ens anem just a l'altre pol, que com comentaves tampoc és l'adequat. Doncs què vol dir realment? Comencem per entendre el concepte. Què vol dir criar?
4: Criar vol dir acompanyar, vol dir fer-ho des de moltes vessants, no només la física, que moltes vegades hem pensat que criar és poder solventar, no?, o cobrir aquestes necessitats bàsiques, més aviat físiques, que és el vestir, l'aliment, el portar a una bona escola, tenir una habitació ben maca, no?, que tingui moltes joguines, que també, no?, que tingui una seguretat física és imprescindible, però va molt més enllà. La part emocional ja veurem, no?, el per què no la tenim tan en compte, però també és molt important mirar cap allà. I la part emocional em refereixo a dues necessitats bàsiques. La primera és la connexió, la pertinença, sentir-me vist. I la segona és la contribució, sentir-me vàlid o vàlida. Llavors, poder...

0: mirar cap allà, que és el que necessiten els infants i nosaltres mateixos, perquè faig un petit spoiler, que en el programa no parlarem només d'infants, parlarem de les necessitats dels humans, no? De nosaltres com a persones. Clar. Llavors, poder mirar més enllà de lo físic és criar, és donar eines de vida, és poder donar-te allò que necessitaràs per ser un adult funcional, amb autoestima, amb capacitats...
1: Tenim feina, eh? Uf! Cindy, tenim feina. A veure, parlem d'aquests models, aquests dos models que tenim molt identificats i que segurament coneixem, però que a vegades no ens hem aturat una miqueta a analitzar. Quins són aquests dos models de criança?
0: Normalment ara parlem de dos models que són el dictatorial, no? El control, allò que
1: perquè
0: fem...
1: Perquè jo ho dic.
0: Sí, anava a dir una barbaritat, però no la diré, no? Por mi sting, no? Perquè vull tenir... És una lluita. Jo vull tenir la raó i és així prou, no? Jo sóc l'adult. Que ve del conductisme, de mirar només el que fa l'infant i controlar la seva conducta. Uh-huh. I, per l'altra banda, seria més el permissiu, la permissivitat.
1: Totalment a l'altra banda.
0: Totalment a l'altra banda, però igual de perjudicial.
1: Per què?
0: Perquè les dues maneres no miren la necessitat de l'infant, sinó que miren la necessitat o la por de l'adult. Llavors, quan entres en control, per exemple, estàs anul·lant completament doncs, la capacitat de pensar, de reflexionar, de donar eines amb la seva parcel·la de poder, de decisió, no? I es torna un addicte en la referència externa, amb allò que dèiem los likes d'Instagram o de les redes socials, no? Perquè quan un infant és petit, el que vol és agradar. Llavors farà lo necessari per que el seu adult o la seva adulta de referent estigui orgullós o content.
1: Llavors, que crees una dependència de... Ho he fet bé?
0: Sí.
1: Sí, és així?
0: Sí,
1: no?
0: Totalment. I per l'altra banda, és una manca de seguretat, de límits. No? Parlarem dels límits en el programa. Sembla que fa por a vegades parlar de límits o de disciplina, fins i tot. I els límits i la disciplina són superimportants i necessaris. Ara és com els posem. Aquí és el que farem la reflexió. Llavors, no donar límits a una persona la deixa totalment desprotegida. I quan som petits, no tenim la capacitat d'identificar què és el que em farà mal, què no em farà mal, fins a on puc arribar. Els infants descobreixen el que està bé o malament segons el que els adults ens deixen fer. Llavors, és abandonar, és que al final és una negligència la permissivitat i és molt perjudicial pels infants.
1: Llavors, un cop hem identificat aquests models, estem d'acord que volem canviar, que ho volem fer diferent... I què ens passa a dia d'avui, pares i mares, que tenim moltíssima informació? És a dir, a diferència segurament de com ens van criar nosaltres, que no hi havia informació, hi havia molt poca a nivell de literatura, de formacions, etc. I tampoc ells, diguem-ne, que s'interessaven, no?, per fer aquesta recerca de com és la criança, simplement doncs, aplicaven el patró, segurament que també a ells els hi van fer, no?, a nivell de criança. Nosaltres estem en una generació que sí que ens volem formar, perquè en general ja ens hem format per tot. Llavors, en el tema de la criança també hi ha llibres, hi ha xarxes socials, hi ha perfils de YouTube, hi ha... 1.000 canals diferents que ens estan bombardejant constantment amb informació sobre criança. Com fem la tria?
0: Clar, això és com un mestre de la universitat que deia la infoxicació, no? És important fer la tria com tota la vida. Abans ho parlàvem entre tu i jo i dèiem és que això s'ha de generalitzar amb tota la vida. I és veure d'on ve aquesta informació. Quan parlem d'una persona en concret, doncs veure quins són els estudis i la formació que hi ha darrere, que el que digui estigui contrastat, que sigui veraç, que hi hagi un estudi darrere, perquè parlàvem al principi de què és allò que ens agrada, com ens agrada educar, i va molt més enllà del que ens agrada, és què senta bé, perquè afortunadament avui en dia hi ha molts estudis que em portarem aquí per parlar d'ells i és important no quedar-nos amb... Hi ha molts estudis, no? Parlar d'ells, què volen dir, quines són les conclusions que ens mostren, quins comportaments van bé o no. Llavors, identificar, jo et diria, sobre el que és una opinió, el que és una opinió i el que és coneixement. Llavors, tothom pot donar opinions, per suposat, però quan hi ha un impacte tan gran, no?, en què faig amb el meu infant, amb el meu fill o filla, veure que la persona que estic escoltant és rigorosa i realment la informació no és com lo hago yo con mis hijos, que això passa molt.
1: Clar,
0: no?
1: Això passa molt perquè tu estem constantment connectats a les xarxes, veiem 1.000 exemples de vida, de models de família...
0: Ens comparem.
1: Exacte. Però què ho fa que ens sentim tan atrets per aquest tipus de perfils? És a dir, jo mateixa segueixo un munt de persones que no tinc cap tipus de connexió amb elles i m'expliquen el seu dia a dia com a criança, no? Sí. Criant. Per què ens sentim? És la comparació aquesta que comentes? Sí. Què és el que ens atrau d'aquests perfils que, o per exemple, poso el cas, famílies amb 10 fills, amb 8 fills, que en el meu cas se m'allunya totalment de la meva realitat.
0: Sí.
1: Però per què els seguim? Per què m'interessa a mi com ho fa aquesta persona amb 10 fills quan s'aixeca a les 6 del matí?
0: Clar.
1: Per a 25 tàpers.
0: Jo crec que aquí hi ha un punt d'aquesta primera reflexió que hem fet, que ho volem fer d'una altra manera, llavors intentem buscar models que ens diguin com fer-ho. No? Aquí hi ha una trampa molt gran, que és l'expectativa que ens produeix. És mentira. Spoiler. Clar, no tot serà mentida, no vull dir, no? Però sí que quasi tot el que surt a les xarxes, que et mostra una vida perfecta, aquí no cridem, aquí no... pues no pot ser sempre així. Llavors, què ens promou, no?, el veure tot això? Doncs buscar maneres de fer-ho diferent. Després hi ha un punt dopamínic, no?, l'scrolling, llavors l'algoritmo que sap, llavors t'ensenya moltes coses. Jo el que diria és que tot allò que generi culpa, que generi frustració, que després de veure això digues és que ho eliminis, deixa de seguir-ho. Un follow. Perquè, clar, perquè sí. ja vivim amb prou culpa com per a sobre que és això que no ens dona cap valor.
1: No.
0: Perquè no dona valor. Aquest punt crític que dèiem, no? Això t'aporta la teva vida? Què és el que et dona? Perquè si et dona realment recursos que tu pots aplicar a la teva vida i que et fa ser millor persona, tenir una millor autoestima, una relació millor amb qui sigui, fantàstic. Però si tot allò et genera culpa i frustració, no té cabuda. Llavors, també siguem crítics perquè això és com l'aliment, no? Mirem molt què mengem, què ens senta bé el cos, tot això, però tot allò que consumim pels ulls, per les orelles, la informació, també ens provoca un estat intern. Llavors, suposo que són les ganes de fer-ho millor, però aquí hem de ser molt crítiques.
1: Molt bé. I com dèiem, a la vida en general, no només amb la criança, tot el que consumim, molt crítics, conèixer la font, identificar-la i tenir una mica de criteri i esperit crític, sobretot. Posem el focus en aquest programa i a la vida, quan ets pare o mare, en la criança, en els nens, en les nenes, en les criatures, però moltes vegades també hi ha un pas previ que comentes que és i jo què? No? Aquest anàlisi personal.
0: Sí, i jo crec que és el primer pas i és innegociable per realment començar a mirar la relació amb qui sigui. Però si parlem amb els nostres fills d'una manera diferent, hem de mirar cap endintre. Quina és la relació que tinc jo amb el meu nen? Amb el meu nen, no amb el meu nen.
1: Quan jo era...
0: Quan jo era una nena, no? Què passava, què sentia, què necessitava. Llavors, quan puc fer aquesta introspecció, com em parlo, quina és la relació que tinc a mi mateixa, quina és la creença que tinc sobre mi mateixa, perquè si sóc una persona que, per exemple, no tolera la frustració, no? O no tolera que li posin límits, serà molt difícil que jo a la meva vida pugui posar un límit. I no té que veure amb el meu fill o filla, té que veure amb el que sento jo, amb la frustració, amb el límit. Llavors, un primer treball personal, sense l'expectativa de perfecte, no, totes tenim que treballar les nostres caquetes. I això és així, i per molt que facis treball personal, més caqueta surt, perquè això és tal. Però realment tenir una consciència, identificar això és meu i no és del meu fill, i des d'aquí puc començar a relacionar-me d'una altra manera. Però si només poso el focus amb el comportament del meu fill, estaré reaccionant, no estaré acompanyant. I al final la criança, quan em preguntaves què és criar, és que és acompanyar. Però sovint pensem que acompanyem des de la reacció.
1: Moltes vegades el que ens passa és que, a vegades també ho he llegit i ho he sentit, que és com ens prenem aquella reacció de l'infant, no? Les típiques, en parlarem, les enrabiades dels 2 anys, no? Aquests terribles 2 anys, dels 2 als 4, que els nens estan començant a descobrir el seu caràcter, la seva manera de ser, la seva persona, i tenen enrabiades a tot arreu, supermercat, a teatre, on sigui.
0: I on hi hagi més gent, encara més,
1: Correcte, si et poden mirar tots a tu, millor, perquè així, clar, què passa aquí? Que posem el focus en nosaltres, no?
0: La nostra valia, també, no?
1: Correcte, per què m'estàs fent això? No? O quan et criden, o quan et peguen, o que ells ho fan des d'un punt de vista que analitzarem i descobrirem, intentarem entendre i comprendre, però el primer que fem és: a mi no em parlis així.
0: Clar, ens ho prenem a lo personal.
1: Correcte.
0: No? A mi m'agrada molt una noia que es diu Sara de Cire Ruiz, que parla d'adolescència, i el seu eslògan és, principalment, no és personal, és cerebral. No?
1: Clar.
0: Llavors, aquí hi ha dos punts molt importants. Primer, distingir què és maduratiu, quins comportaments són maduratius i quins comportaments no ho són. I són el que se li diu, que aquí també en parlarem molt, de les metes errònies, que és el comportament que el nostre fill i filla identifica que ha de fer per aconseguir aquests dos pilars que parlaven de pertinença i de contribució. Moltes vegades els nens, jo sempre dic que són com una mica ai, que movo el micro, són una mica com Sherlock Holmes, van amb la seva lupa i la seva llibreteta. Llavors, a partir que van visquent, van fent-se la seva lògica privada sobre com s'han de relacionar.
1: Vale.
0: Llavors, si jo vaig al supermercat, no? Imagina't, posem un exemple. La mama em diu que hem d'anar al supermercat, és molt tard, són les 7 de la tarda, per qualsevol cosa el papa o la parella està de viatge, i diu, mira, hem d'anar, però només hem de comprar... Tu només pots escollir una cosa, no?
1: Pinta malament.
0: Te suena esto, no?
1: Que pinta molt malament, això no acabarà.
0: I llavors hi diu, Maria, només una cosa, eh? Hem d'anar a fer la compra perquè no tenim res a sopar, però només podràs escollir una cosa. I la Maria diu, sí, te lo prometo. Vale. Llavors, bueno, la mare va convençuda de que això serà així.
1: Sí, però ja amb el cap pensant, són les 7, és tard, no.
0: Exacte.
1: He de preparar el sopar.
0: Amb la gerra...
1: Així no tenia el rum-rum, eh?
0: Eso es.
1: Vinga.
0: Llavors, entrem al supermercat i el primer que veu la Maria són uns fosquitos i li diu, mama, fosquitos. I la mama li diu, vale, te'n recordes que hem dit que només una cosa? Sí, fantàstico. Llavors, la nena li diu, m'ho vull menjar. La caixera la mira i diu, tranquil·la, després passa i ja ho pagaràs. Ja està. Ja ha agafat, has vist que
1: bé?
0: Vale. Llavors aquí van passejant tu pel supermercat i apareix la secció de les galetes.
1: No, clar, és que no.
0: El cosmos, no? De repente, pum, totes les galetes de tots els colors, de totes les formes, de tots els animals possibles, i la Maria mira la mare i li diu, mare, no, jo vull els dinosaurios.
1: Clar.
0: I la mare li diu, no, Maria, carinyo, te'n recordes del que hem dit a casa, que només una cosa? Llavors la Maria aquí es tira al terra, no? I una vegada al terra, la mare, que veu allò quilòmetres de distància amb tot el dia que ha tingut...
1: Correcte.
0: Comença a posar-se una mica nerviosa. Llavors la Maria la mira i veu que comença a ressoplar. I la Maria diu, vale, mi madre ressopla, ok. Vale, llavors la Maria comença a semblar una nena de l'exorcista, que li surten mocs, baves, comença a arquejar-se.
1: Jo crec que el cap dona voltes.
0: Dona voltes.
1: Tu veus que dona voltes.
0: Totalment,
1: vale.
0: Dona voltes. D'acord. I a sobre, el supermercat comença a omplir-se d'avis i àvies, que ens els estimem molt, però a vegades no fan comentaris, sí, no, pobreta, sí. Compra-li, què te passa, no? Clar, llavors la Maria veu això, i veu que la seva mare ja no només està vermella i tremola una mica, sinó ja que hi ha un tembleque.
1: Una mica de tic.
0: Una mica de tic, no? L'ojo se le va. Llavors la Maria, vale, ho anota, la seva llibreteta. Llavors hi ha un moment en què la mare li diu, mira, Maria, agafa el que vulguis, jo ja no puc més i anem cap a casa. Què és el que està prenent la Maria? Que la mare no fa el que diu. I tot el que necessita fer per aconseguir les galetes. La Maria vol manipular? No. Està aprenent a viure.
1: Clar.
0: I ella vol aconseguir una cosa que vol. I la seva mare, amb les accions que fa, li està ensenyant com aconseguir-les. Ja parlarem de tot això, dels límits, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però és important...
1: Que tot ho estan analitzant els
0: infants. Ho estan analitzant tot.
1: I tot prenen nota, i tu et sembla que un detall de no res... no passa el mateix amb les paraulotes, que tu pots fer un speech de 30 minuts, però que dius una paraulota...
0: I ja està, plim!
1: S'ha quedat amb aquella. Doncs ells fan el mateix, tenen escàners.
0: Totalment.
1: Són escàners de la vida, no?
0: Totalment.
1: Llavors estan aprenent.
0: I és que són aprenents de vida.
1: Clar.
0: Llavors, què vol dir? Oi, tengo que ser perfecta. No tens que ser perfecta amb tot, però sí que analitzar si realment... pots sostindre allò que dius que faràs. Si tu no pots sostindre perquè has tingut un dia horrorós, no està ningú que t'ajudi a casa, són les 7 de la tarda, estàs cansada, doncs potser aquell dia no poses aquella pauta.
1: Molt bé.
0: No la poses i mira, i si hem de menjar galetes...
1: Demà serà un altre dia.
0: Demà serà un altre dia.
1: Molt bé.
0: Exacte.
1: Però t'estalvies el drama.
0: No dones el missatge, primer, no sé, perquè potser a la nit hi ha un altre drama,
1: sí.
0: Però estàs realment donant un missatge coherent. Okay. I estàs ensenyant com és la vostra relació i com us comuniqueu. Perquè si jo parlo molt i et dic has de respectar, has de complir amb el que dius, no sé què, no sé quantos, no? Allò tantes vegades... I primer que han desconnectat, i segur, si després faig totalment el contrari...
1: No, malament.
0: Els nens es queden amb el que fem, no amb el que diem.
1: Molt bé.
0: Els nens i tothom.
1: Vale. Ja, hauré de venir amb la llibreta per aprendre punts. Parlàvem d'aquest anàlisi personal, de com ens prenem les coses, sí, sí. I a

0: persones que ens han ajudat o acompanyat quan ens ha passat allò. No hi ha tot impacte emocional si hi ha alguna persona que té un vincle, que ens pot veure, que ens pot acompanyar, que no ens jutja, l'impacte serà menor i serà molt més fàcil sortir d'aquí. Llavors, els vincles sempre estan. No, quan hi ha una relació és impossible no tenir un vincle. Tenim un vincle. Ara, com podem fer perquè aquest vincle sigui sa, sigui segur? I repeteixo i ho repetirem moltes vegades. No hem de ser perfectes perquè això succeeixi. Podem tenir vincles sants amb els nostres fills i filles sent lo suficientment bones. I lo suficientment bones vol dir tenir relacions amb ells que creïn seguretats. I després l'acabarem i ens equivocarem i podrem reparar. I reparar entra dintre de tenir un bon vincle. Llavors, simplement posar en consciència i fer unes interaccions saludables cap als nostres infants.
1: I si ens equivoquem, podem demanar perdó?
0: Sempre. Ho hem de fer.
1: A tothom. Als nostres fills i filles també. També. Cosa que potser a vegades amb nosaltres no ha passat. No?
0: Totalment,
1: moltes
0: clar.
1: Vegades, no, per allò que dèiem, no? Per aquella doctrina més, dictatorial,
0: sí,
1: de, escolta, jo he decidit això, doncs es farà així.
0: Clar.
1: És que no era la millor. Ho he decidit així. No, ostres, doncs mira, m'he equivocat.
0: Sí.
1: Jo a vegades sempre, des de l'experiència, dic, saps què passa? Que sempre sóc nova. Perquè ara tens 5 anys, però és la primera vegada que crio una persona de 5 anys. Quan en tingui 6, encara que tingui 5 anys d'experiència, però no t'hauré criat mai una persona de 6. I així fins a l'últim dia de les nostres vides.
0: In eternum. De fet, tenim l'edat de mares de l'edat dels nostres fills. Sí, quan el nostre fill o filla té un any i mig, tu tens un any i mig de mare. Com és el cervell d'un any i mig? Pues això. I això que deies de la reparació, no? És molt important. L'altre dia, en una entrevista que em feien, em preguntaven, et perds autoritat al demanar perdó als seus fills? I era un no. No, no, al contrari. Al contrari. I a nosaltres ens ha passat moltes vegades això que deies, és important, no?, que potser ja d'adultes hem anat als nostres pares i potser hem volgut comentar doncs, allò que va passar, em va fer mal o tal, i ens han dit, ets una desagraïda, o allò que dius no ha passat mai.
1: Sí.
0: I això...
1: I tu tens aquí clavada l'espina entre costelles...
0: I allò encara fa més mal,
1: encara,
0: perquè t'estan seguint sense veure, o sense veure allò que va passar. I al final la reparació és... Veig el que et passa, valido la teva emoció. Que validar no vol dir acceptar, no? Ja parlarem de les enrabiades i tot això. Quan parlarem de la validació emocional, molta gent diu, ai, és que llavors li estic donant la raó, estic acceptant aquella conducta. No, no, no. Ja parlarem de com poder reconduir o donar alternatives a la conducta. Però validar l'emoció sempre, perquè l'emoció està allà.
1: És allà.
0: És allà.
1: No la podem eliminar.
0: I com es diu tant, i tanta raó hi ha en aquestes frases, de que no hi ha emocions bones o dolentes, hi ha emocions.
1: Són
0: i s'han d'acompanyar.
1: El tema és com reaccionem com, envers els altres o envers aquella emoció.
0: Totalment.
1: Molt bé, doncs sí. Fem un cas pràctic, oi que sí, Cindy, què ens vols aportar?
0: Un exercici portat.
1: Vinga.
0: Un petit exercici per continuar plantant aquesta llavor. Llavors, m'agradaria demanar a tothom que estigui escoltant ara mateix, i si no ho pots fer ara, doncs ho poses a casa quan tinguis un moment. És un espai, res, 3 minutets on et donguis el per...
1: El lavabo és una bona.
0: Oi, tancat allà.
1: Oi que sí?
0: Vaig a dutxar, poses l'aigua i...
1: Total. La porta, aquí... Escolta, 5 minuts de glòria.
0: 5 minuts de glòria.
1: En tenim prou per fer l'exercici.
0: Sí,
1: doncs
0: vinga, i tant, som-hi. I tant. És un viatge en el temps, Sílvia.
1: Molt bé.
0: Llavors, imagina que agafes una nau espacial i te'n vas... Si ho fas amb els ulls tancats, quasi millor.
1: Vinga, jo vaig
0: demano...
1: a provar-ho.
0: Vinga, va. Doncs jo et demano que et posis còmode, que descreuis les cames... Això és.
1: Vinga.
0: I que aquí, amb els ulls tancats, puguis fer un parell de respiracions profundes i et donis aquest permís de poder fer aquest viatge. Te'n vas 20 anys al futur. Estàs a la mateixa casa, tot està igual. Però avui passa algo molt especial, i és que rebràs una visita. La visita d'any que ha marxat per viure una experiència i avui torna. Vull que observis la casa com està decorada, està especialment neta perquè estàs nerviosa per aquesta visita. Fins i tot de la cuina pots olorar un oloret especial. Has preparat aquell menjar que tant li agrada. I de sobte sona el timbre. I vas corrents emocionat a obrir la porta. I allà està, el teu fill i filla, que fa un any que no veus. Mira tal.

0: Mira en la persona que s'ha convertit. Mira aquesta brillantor dels seus ulls de qui torna a casa perquè vol i no perquè ho ha de fer. I el convides, la convides a passar a casa. Us seieu al sofà i aquí et comença a explicar tot el que ha viscut, tot el que ha après, totes les coses que ha fet, i tu no pots estar més orgullosa. Així que ara mira-te-la un momentet, li agafes les mans i vull que amb una abraçada ben gran li diguis gràcies, ens veiem d'aquí 20 anys.
1: Ho veus o no?
0: Molt bé.
1: No dic res i dic tot, eh? No vinc preparada per això.
0: No, jo no t'havia fet spoilers, no, clar, no sé jo.
1: M'hauries d'avisar, perquè no hi ha res que remogui més,
0: sí,
1: que ara endavant i endarrere.
0: Totalment. Però a vegades és important. Llavors aquí, una vegada hem fet aquest exercici, la pregunta és: quines habilitats de vida, quins valors t'agradaria que tingués aquesta persona, aquest home, aquesta dona que has vist? I això ho recuperarem perquè ens ajudarà amb els propers programes.
1: A veure, doncs si veig borrós ara no passa res, doncs tancarem amb aquesta experiència. Espero que hagin fet aquest experiment, que val la pena visualitzar-ho i bé, és això, és perquè moltes vegades el ritme frenètic no ens permet, no, el parar i dir, molt bé, quin tipus de persona vull acompanyar.
0: I no? Què estic fent per arribar fins allà?
1: Correcte. Ho estic aconseguint. En tot cas, hem posat una llavor avui.
0: Sí.
1: Escolta, crec que està fantàstica. Què hem de recordar a la gent?
0: Molt important. Ho estàs fent el millor que saps. I això és moltíssim.
1: Home, és que és així. I sempre ho fem tot a fi de bé, pel que fa referència als nostres fills.
0: Totalment.
1: Així doncs, Cindy, ens retrobem a la propera.
0: Amb moltes ganes.
1: Vindrem clínex a la propera perquè m'haig de preparar. Ho estic veient, que això és fort. Aquí passaran coses i donarem respostes i sobretot us acompanyarem amb la criança, que és un regal que ens fa la vida i l'hem d'aprofitar. Així que ens retrobem. Anima. Ben

0: Són dos quarts d'una.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament del Prat instal·larà una pantalla gegant a la plaça de Catalunya per seguir el partit de semifinals del Mundial entre la selecció espanyola i francesa. Així ho ha confirmat el consistori després de la victòria de la selecció front a Bèlgica per 2-1. El partit serà el pròxim dimarts, 14 de juliol, és a dir, demà, a les 9 de la tarda. En el cas que guanyi Espanya, es podrà seguir igualment la final a través de la transmissió a la plaça Catalunya, com ja es va fer amb les finals de les Eurocopes masculina i femenina. La final se celebrarà diumenge 19 de juliol, també a la mateixa hora, a les 9 del vespre. I l'Ajuntament del Prat ha aprovat un paquet de mesures per donar suport a les víctimes del terratrèmol que ha afectat Veneçuela. La primera actuació serà l'aportació de 5.000 euros al Fons Català de Cooperació que es destinaran a les tasques de reconstrucció de les zones més afectades pel sisme. El consistori també ha volgut donar resposta a les necessitats de la comunitat veneçolana resident al municipi i de les persones que puguin haver perdut familiars o tinguin vincles amb les zones afectades. Per aquest motiu ha posat a la seva disposició el servei d'acompanyament psicològic de Cases d'en Puig, que atendrà les persones que necessitin suport emocional arran de la tragèdia. Prop de 3.000 infants i joves del Prat participen aquest estiu en alguna de les activitats organitzades per l'Ajuntament i les entitats de la ciutat. Els casals, les colònies i els campus esportius van començar el passat 25 de juny amb una oferta molt àmplia que inclou també natació, vela, música, teatre, dibuix, pintura, pàdel i moltes altres propostes. Els infants d'entre 4 i 12 anys són els principals participants i concentren el 82% de les inscripcions. De mitjana, cada nen o nena s'ha apuntat a 3 activitats setmanals, una dada que reflecteix l'elevada participació en la programació d'estiu. Les inscripcions continuen obertes durant els mesos de juliol i agost per a aquestes activitats que encara no disposin de places. Les famílies poden formalitzar-les a través de la plataforma municipal www.alprat.cat o presencialment a les seus de les entitats organitzadores.
1: Esports.
0: Joel Esteban no ha tingut un bon Gran Premi d'Alemanya per culpa d'una forta caiguda amb Adrián Cruces, que quan marxava novè a la classificació durant la volta 7. El pilot pretenc s'ha vist arrossegat per la pèrdua de control de la moto del també espanyol quan passaven per la corba 13 i fa que Esteban tanqui el cap de setmana sense poder sumar cap punt a la general. Situació ben diferent la del seu company d'equip, Bertele, que ha quedat tercer i avança a la classificació i passa per davant amb 12 punts de diferència. Ara descans fins al següent Gran Premi, que serà el segon cap de setmana d'agost a Silverstone, Anglaterra. Més informació a l'informatiu migdia a la 1.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Aquest estiu hi haurà qui anirà a l'altra punta del món.
5: Qui descobrirà tresors a tocar de casa.
4: Qui omplirà la galeria de mil moments.
5: Qui farà només una foto, però d'un instant inoblidable.
4: Sigui com sigui, segur que tots tindrem alguna imatge que valdrà la pena recordar.
5: Si aquest estiu fas fotos que t'agraden molt, comparteix-les a Instagram i participa al Prat pel Món 2026.
4: Per participar només cal publicar fins a 10 imatges a Instagram afegint el hashtag #ElPratPelMón2026. Teniu de temps fins al 30 d'agost.
6: Participa i les teves fotos poden tenir premi.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
9: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
10: Una coproducció de Moon FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
11: Qui són les sis de Ravensbrück? La primera vegada que vaig sentir a parlar d'aquestes dones va ser a la presentació del llibre de la Míriam Roma, la historiadora del meu poble, d'Almenar. Com molta gent, sabia que molts catalans havien mort a Mauthausen, però no sabia que moltes catalanes havien estat deportades a Ravensbrück. En la memòria col·lectiva tenim la Neus Català, i no en totes les memòries. Escoltar aquelles biografies em va provocar la necessitat de fer d'altaveu. Al projecte s'hi han sumat l'Anna Canyi, la Míriam Roma, la Laia Manresa, l'Abel Purroi i tot d'altres persones que s'hi han anat involucrant. Som l'Anna Gasol i la Pili Garcia, i aquesta és la història de la Coloma Seró.
12: Nom:
13: Coloma Seró.
12: Dia d'entrada al camp de concentració:
13: camp de concentració de Ravensbrück, 3 de febrer de 1944.
12: Matrícula:
13: 27.037.

0: Capítol 1. Coloma Seró Costa, la primera regidora de Vilafranca.
1: Ravensbrück, literalment de l'alemany Pont de Corps, situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín, va ser construït l'any 39 amb mà d'obra esclava provinent del camp de concentració de Sachsenhausen. Ravensbrück va ser l'únic camp del sistema concentracionari nazi per a dones i infants.
2: Partint de l'estudi en perspectiva de gènere de la Míriam Roma, de Pagès Editors, us explicarem la trajectòria vital d'aquestes sis dones que comparteixen el haver estat deportades a Ravensbrück i el haver estat invisibilitzades durant moltes dècades. Nosaltres els farem aquest petit homenatge perquè, com diu la Neus Català, la memòria no és venjança, és justícia.
1: Som a l'Albagés, un poble de les Garrigues a la segona dècada del segle XX. La Coloma Seró neix en una família humil de pagesos, a Cal Cavaler Seró. En l'actualitat, a l'Albagés ja no queda ni la casa que van habitar. El Josep Rubió Sobrepere, garriguenc i historiador especialitzat en recuperar la història de les Garrigues, ens acompanya al llarg d'aquest episodi per donar veu a la Coloma.
3: Traçar o reconstruir encara avui la trajectòria vital de la Coloma Seró Costa continua sent tot un repte. Les dates de naixement fluctuen segons la font que es pugui consultar, o el 12 de juny de 1912 o el 12 de juny de 1914. La localització de la partida de naixement en el Registre Civil de la Població de l'Albagés va ser clau per tal de certificar les dades donades anteriorment.
2: La Coloma és una dona valenta i avançada als seus temps, perquè amb 20 anys deixa el poble per anar a viure i estudiar a Lleida.
3: De ben jove, la Coloma marxà cap a Lleida i es va presentar al llistat de mestres que havien de fer el curset de selecció per a l'ingrés a Magisteri. Era l'any 1933. Paral·lelament a la seva tasca d'estudiant i posteriorment docent, la Coloma s'involucrà també en l'esfera política a la ciutat de Lleida. D'aquesta manera s'afilià al PSUC i es dedicà a fer xerrades i actes de propaganda, organitzats conjuntament amb la UGT, per diferents pobles de les Garrigues, però també del Segrià.
1: Som a l'any 36 i està a punt d'esclatar la guerra, i la Coloma comença a exercir de mestra a l'escola de Montpol, al Solsonès. Allí s'hi està un parell d'anys, fins que les tropes franquistes van guanyant territori i ocupen Lleida. És llavors que es trasllada a Vilafranca del Penedès, on hi deixa petjada. Salvador Campamà és vilafranquí i historiador.
4: La Coloma Seró va arribar a Vilafranca fugint de l'ocupació franquista de Lleida. Ella va arribar, de fet, amb una plaça de mestre, amb una de les escoles públiques de Vilafranca que s'havien creat durant la República, i va prendre possessió d'aquesta plaça de mestre el maig del 38. Concretament, la Coloma va aconseguir la plaça amb una antiga escola religiosa que havia estat incautada per la República mesos abans d'esclatar la guerra. Es tractava del grup escolar Francesc Macià.
2: Recordeu que la Coloma, quan va anar a estudiar a Lleida, entra en política i milita al PSUC. Aquesta militància, el constant degoteig de regidors que són cridats a files i les tensions al consistori faciliten que la Coloma entri a formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca i esdevingui la primera regidora de la història de la ciutat.
4: A l'últim estiu de la guerra hi havia greus tensions en el govern municipal de Vilafranca entre, d'una banda, Esquerra Republicana, que era el partit que ostentava l'alcaldia, l'alcalde era Fèlix Balaguer, i el partit de la Coloma, o el SUC, unes tensions que van provocar un trencament de l'equip de govern i una crisi que va presenciar la Coloma. Aquests fets, indirectament, van permetre que la Coloma fes un pas més en el consistori i l'agost accedís a la regidoria de Cultura.
1: La Coloma sovint envia cartes a l'Albagés, a casa dels seus pares. Ho fa des de Vilafranca i més tard des de França. Els pares de la Coloma són analfabets i és el mestre republicà del poble qui els llegeix les cartes, el pare del Josep Maria Alventosa Quadrat. Això és el que recorda el Josep Maria.
5: Resulta que d'amagat pujaven a casa i portaven les cartes de la Coloma Seró perquè el meu pare els llegís. Estaven fetes en castellà, eh? Se sentaven allí, els llegia i llavors li contestaven a la Coloma, i ho feia el meu pare. Aquesta bona gent, per què els ells i les cases? Perquè aquesta gent, amb la guerra i tot això, la filla va marxar. Pel que es veu, doncs era molt llesta i va marxar cap a Lleida i va estudiar la Normal i es va fer mestre. Ells van arribar molt a la misèria, la casa la tenien la part de dalt esfonsada i gairebé vivien baix a l'entrada i vivien de manera molt precària. Al ser la Coloma a fora i no sabien d'anar-les, llavors què van fer? Va haver una família del poble que els van cuidar fins que es van morir a canvi de les terres i la casa.
2: Els pares de la Coloma moren a l'Albagés, a la misèria, a la mateixa casa on van veure néixer la seva filla. Sabem pel testimoni del pare del Josep Maria Alventosa que la Coloma és una dona molt alta, rossa i atractiva. És una llàstima que aquesta sigui l'única imatge que ens puguem fer, perquè no queda cap testimoni gràfic d'ella.
1: Ens quedem momentàniament al municipi de l'Albagés, perquè la sort que va tenir la Coloma de mantenir correspondència amb els seus pares no la van tenir molts altres veïns del municipi. L'any 2019, quan el Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, buscava fotos antigues a l'arxiu històric, hi va trobar una carpeta on estaven classificades unes cartes escrites entre el 39 i el 41, que mai no van arribar als seus destinataris.
6: I li vaig comentar de poder anar a l'arxiu a donar un cop d'ull per si podíem trobar fotos antigues del poble, perquè m'interessava aquest tema de poder trobar material antic. La sorpresa és que el primer que havia trobat és aquesta carpeta, molt ben classificada, un total de 39 carpetes de 42 persones que se'ls havia incautat correspondència que corresponia des de l'any 39 al 41.
2: L'Albagés és un dels pobles amb el nombre d'executats més alt per càpita de la postguerra franquista a les Garrigues i té una de les ràtios més elevades de tot Catalunya. S'hi van executar 11 persones durant aquell període de la postguerra. En aquella carpeta, a l'antic arxiu de l'Ajuntament, classificades i oblidades, s'hi van trobar la correspondència de 8 d'aquestes 11 persones executades. Són les cartes de comiat a la família o demanant clemència a les autoritats que van enviar els empresonats i represaliats des de la presó de Lleida. Les últimes cartes que van escriure els executats i que el consistori franquista havia retingut.
6: Tenint en compte que se'n van executar 11 persones durant aquell període, ens trobem que hi ha correspondència de 8 de les 11 d'aquelles persones en aquestes cartes. I moltes va ser les últimes lletres que van escriure.
1: Els afectats per la repressió van ser principalment homes d'entre els 20 i 40 anys, casats amb l'ofici de pagès, de tradició política catalanista i republicana, anarquista o comunista. Els índexs repressius més elevats es troben a les comarques agràries i més concretament als pobles d'amb menys de 5.000 habitants. Les condemnes s'aplicaven de manera arbitrària, tal i com va passar a l'Albagés.
6: Hi ha gent que a lo millor va ser executada i no hi ha cap informe, no tenim constància de que hi hagués res. I d'altres, llegies l'informe, hi havia unes acusacions tan fortes com els que la gent que van executar, la mateixa, però van quedar en llibertat i van fer vida normal al poble. Vull dir que les acusacions polítiques eren una cosa i a l'hora de les execucions van comptar molt rencilles entre veïns, enveges i ajustament de comptes. Prèviament s'havien fet un consell de guerra a 7 veïns del poble, de caire de dretes, pròxims a més a la iglesia, bueno, però se'ls va condonar la pena. Llavors, quan va ser la postguerra, va ser al revés, però llavors no hi va haver clemència.
2: Les cartes van ser retornades als familiars 80 anys després d'haver estat escrites. Va ser difícil retornar-les perquè la majoria dels remitents havien mort i els descendents ja no vivien a l'Albagés. De fet, avui, a l'Albagés, només hi queden 300 persones d'aquells 1.000 habitants als anys 30.
1: Ni la Coloma, que ja no tornarà mai més a l'Albagés. Com a mestra i regidora de Cultura Vilafranca, té un objectiu clar: intentar que tot i el context bèl·lic es respiri la màxima normalitat dins de les escoles. Salvador Campamà, historiador vilafranquí, ens explica algunes de les decisions que va prendre la Coloma com a membre del govern a Vilafranca.
4: La Coloma, sort, es va marcar un objectiu molt clar, que era mantenir les classes amb màxima normalitat, cosa que era molt difícil en aquell tram final de la guerra. feia mesos i mesos que s'arrossegava una greu carestia de tot, alimentària, energètica. Aquesta carestia arribava a les famílies que tenien infants escolaritzats. Aquesta carestia arribava a les escoles. Però, a més, Vilafranca patia un constant risc de bombardeig aeri de l'aviació feixista, perquè Vilafranca estava molt a prop del que s'anomena el Vesper de la Gloriosa. El Vesper de la Gloriosa eren un seguit de camps aeris republicans ubicats al voltant de Vilafranca. De fet, un dels principals refugis antiaeris de la ciutat estava construït a prop de dos centres educatius que hi havia a Vilafranca. Estava construït a la Rambla, on en una banda hi havia el nou Institut d'Educació Secundària, que ocupava els locals que fins a la República havien allotjat un col·legi de primària de monges, i d'altra banda, al capdamunt de la Rambla, hi havia les escoles graduades que havia creat la República en substitució d'una antiga caserna militar. Per tant, la Coloma Seró ho té molt difícil per mantenir aquella normalitat que ella tant desitjava.
2: La Coloma fa mans i mànigues per mantenir una mínima normalitat a les aules, malgrat que la por i la misèria s'estenen a la mateixa velocitat i en la mateixa direcció amb què ho fa la guerra.
4: Un entrebanc dur, com a regidora de Cultura, li va arribar al setembre de l'any 38, quan, en plena batalla de l'Ebre, l'institut, aquell institut que es trobava a la Rambla, va convertir-se en un hospital militar, en un hospital de sang, per acollir els soldats ferits a la batalla de l'Ebre. La Coloma va haver d'organitzar el trasllat de l'institut cap a unes noves instal·lacions menys adequades a les que ocupava fins a aquell moment. Amb tot, la Coloma Seró, regidora de Cultura, va actuar amb normalitat pel que fa a assignar places d'escolarització pel curs 38-39. Ella va assignar a quina de les diferents escoles de la ciutat havia d'anar cada infant. Va organitzar colònies escolars amb la intenció de dur-les a terme aquella mateixa tardor hivern, per tant, a les acaballes de la guerra, però va topar amb un altre escull. Un ordre de la Generalitat de Catalunya del 7 de novembre del 38, establint que es tanquessin les escoles de Vilafranca degut a una epidèmia de diftèria.
1: L'anhel de la Coloma és aconseguir que els infants notin el menys possible els estralls de la guerra, tot i tenir el Vesper de la Gloriosa, els camps aeris republicans al costat i les tropes franquistes apropant-se. Organitza les colònies per mantenir allunyada la canalla dels bombardejos. Com a republicana, aspira a fer laica a la societat i, per tant, també l'escola, plena de sotanes. L'última activitat que organitza és la Setmana de l'Infant, l'equivalent laic dels Reis.
4: Durant la República, la Diada de Reis s'havia substituït per una Setmana de l'Infant, amb ànim de que aquella celebració tingués un contingut absolutament laic, alliberat del contingut religiós que té la Diada de Reis. Doncs a la Coloma Seró, amb vigílies de l'ocupació feixista de Vilafranca, va preparar amb un gran detallisme la que seria l'última setmana de l'infant de la República i de la història de Vilafranca, de fet. Una setmana de l'infant que ocupava tota la primera setmana de l'any 1939. Hem de pensar que les tropes feixistes van entrar a Vilafranca el 21 de gener de 1939. Doncs, per exemple, el 7 de gener, és a dir, 15 dies abans de l'entrada de l'exèrcit de Franco a Vilafranca, a la Coloma, dins el marc de la Setmana de l'Infant, havia organitzat una sessió de cinema infantil, el programa de la qual prometia obsequiar amb un berenar a tots aquells infants que anessin a veure la pel·lícula. Clar, és molt important aquest detall. Un berenar en temps de carestia, en temps de misèria, en temps en què els aliments més bàsics eren racionats, és un gran reclam per atreure els infants al cinema.
7: Dejar las armas. el caudillo perdona y redime. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas pasados a nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría del hogar y paz en el alma.
2: Pocs dies després de celebrar la Setmana de l'Infant, la Coloma Seró, mestra comunista, ha de fugir. El 21 de gener, les tropes franquistes entren a Vilafranca.
4: A partir de la Setmana de l'Infant, es perd el rastre de Coloma Seró de Vilafranca. De fet, es perd el rastre de moltes persones a Vilafranca, perquè la ciutat estava a punt de caure en mans de les tropes feixistes i la Coloma va ser una de les desenes de vilafranquins i vilafranquines que van decidir emprendre el camí de l'exili, d'un exili que per ella seria definitiu.

0: amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
3: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: És la una.
1: Serveis informatius. El Prat Ràdio.
0: Bona tarda. Catalunya dona per acabada la segona onada de calor d'aquest estiu, però Protecció Civil ja adverteix que el respir serà breu. Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que les temperatures tornaran a pujar de manera notable a partir d'avui i que els valors màxims podrien superar els registrats durant els últims dies, amb una tercera onada de calor que es podria allargar bona part de la setmana. Durant la segona onada de calor, que es va iniciar el 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. D'aquestes, prop del 60% han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que la resta han estat ateses a través del servei 061 Salut Respon. De seguida ho ampliem, abans però repassem els titulars d'avui dilluns 13 de juliol de 2026.

0: Una persona ha resultat ferida lleu després d'un incendi a un pis ubicat al carrer Girona. Els fets han ocorregut aquest diumenge cap a les 6:47 del matí en el primer pis del número 669, on, segons bombers de la Generalitat, ha cremat una paella a la cuina. Les entitats del Prat ja es poden inscriure per participar a la 24a Mostra d'Entitats, que se celebrarà els dies 27, 28 i 29 de novembre a la Granja de la Ricarda en el marc de la Fira Avícola. Les inscripcions estaran obertes fins al 18 de setembre. Pel que fa als esports, Joel Esteban no ha tingut un bon Gran Premi d'Alemanya per culpa d'una forta caiguda amb Adrià Cruces quan marxava novè a la classificació durant la volta 7. Pel que fa al temps, i ja ho apuntàvem a l'inici, nou repunt de la temperatura de cara a demà, que ja podrà superar la barrera dels 40 graus en alguns indrets del país. Cel amb presència de núvols alts i mitjancs amb estones de sol. Està activat, per cert, un avís per calor nocturna per la matinada i la temperatura mínima serà lleugerament més alta. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Víctor Asensio García. Catalunya dona per acabada la segona onada de calor d'aquest estiu, però Protecció Civil ja adverteix que el respir serà breu. Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten a que les temperatures tornaran a pujar de manera notable a partir d'avui i que els valors màxims podrien superar els registrats durant els últims dies amb una tercera onada de calor que es podria allargar bona part de la setmana. Durant la segona onada de calor, que es va iniciar el 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor arreu de Catalunya. D'aquestes, prop del 60% han requerit l'activació d'una ambulància i altres ja a un centre sanitari, mentre que la resta han estat ateses a través del servei 061 Salut Respon. Davant d'aquest nou episodi de temperatures extremes, Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i insisteix en les recomanacions habituals: hidratar-se sovint, evitar les activitats físiques durant les hores de màxima calor, buscar espais frescos i prestar una atenció especial als col·lectius més vulnerables, com són la gent gran, els infants o les persones amb malalties cròniques. Les autoritats també alerten que l'increment de les temperatures farà augmentar l'afluència de banyistes a platges i piscines. Per això recorden la importància de respectar sempre les indicacions dels serveis de socorrisme, vigilar de prop els infants, entrar a l'aigua de manera progressiva i evitar el bany si no es troba bé o s'està fatigat. Pel que fa al risc d'incendi forestal, la situació ha millorat lleugerament i respecte als darrers dies, i Protecció Civil ha rebaixat el pla Infocat de la fase d'emergència a la d'alerta. Tot i això, el risc continua sent molt alt o extrem en bona part del territori i es mantenen actius diversos dispositius dels bombers de la Generalitat per vigilar els incendis estabilitzats de Guimerà, Sentmenat i Navarcles, així com les tasques de revisió en altres focs que ja s'han pogut controlar, com el d'Aiguamúrcia. Els agents rurals mantenen també les restriccions d'accés a diversos espais naturals especialment sensibles al foc i fan una crida a la màxima prudència. Recorden, a més, que després de molts dies consecutius de calor intensa i baixa humitat, qualsevol negligència pot provocar un incendi de gran intensitat. Protecció Civil insisteix que, malgrat la millora puntual de les condicions meteorològiques, la situació continua sent delicada i demana a la ciutadania que segueixi l'evolució de les previsions i mantingui les mesures d'autoprotecció davant l'arribada de la nova onada de calor.
1: Altres apunts.
0: Una persona ha resultat ferida lleu després d'un incendi a un pis ubicat al carrer Girona. Ens amplia la informació la Irene Álvarez Trujillo. Bona tarda.
2: Bona tarda. Els fets s'han ocorregut aquest diumenge cap a les 6:47 hores del matí, en el primer pis del número 169, on, segons bombers de la Generalitat, ha cremat una paella a la cuina. L'incendi ha requerit l'actuació de 4 dotacions de bombers de la Generalitat per extingir i ventilar el pis. Professionals del sistema d'emergències mèdiques han atès in situ a una persona que, finalment, ha hagut de ser traslladada a l'Hospital de Bellvitge per l'instal·lació de fum.
0: I les entitats del Prat ja es poden inscriure per participar a la 24a Mostra d'Entitats, que se celebrarà els dies 27, 28 i 29 de novembre a la Granja de la Ricarda, en el marc de la Fira Avícola.
2: Les inscripcions estaran obertes fins al 18 de setembre. Les entitats interessades hauran de presentar el formulari corresponent i una proposta d'activitats per desenvolupar durant l'esdeveniment. La mostra és un espai de trobada que dona visibilitat al teixit associatiu de la ciutat i permet a les entitats compartir la seva activitat amb la ciutadania. Un cop finalitzat el període d'inscripció, les entitats participants prendran part en les reunions de participació de preparació per definir conjuntament el desenvolupament de la mostra.
0: Gràcies, Irene. Set minuts per sobre de la una, moment de fer una pausa publicitària i tornem de seguida parlant de cultura.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Ei, ei, ei! I recordeu, aquest estiu, allà on aneu, porteu-vos una bona foto de tornada.
6: Ja sigui d'un viatge, d'un concert, d'una excursió o d'un racó del Prat. Compartiu-la a Instagram amb el hashtag ElPratPelMón2026 i participeu al concurs fotogràfic de l'estiu.
5: Podeu presentar les vostres fotografies fins al 30 d'agost i optar als premis increïbles d'aquesta nova edició.
7: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
8: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
9: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de
10: cultura.
0: El teatre Poliorama ha estrenat La truita, una comèdia que, a través d'una situació aparentment quotidiana, posa damunt la taula debats molt actuals sobre la identitat, els rols de gènere i els prejudicis. L'obra s'ha convertit en un dels èxits de la temporada en el marc del Festival Grec, a més, amb talent pretenc sobre l'escenari, el de l'actor Arnau Puig. Bona tarda, Arnau.
11: Bona tarda.
0: Per començar, cal aclarir que La truita fa referència al peix, no als ous batuts. No sé si
11: sí.
0: Protagonisme de la història és d'aquesta truita o només és el detonant?
11: És el detonant. Hi ha un dinar familiar on la mare, la persona interpretada per l'Emma Vilarassau, doncs fa la seva especialitat, que és un fricandó, però la filla, en comptes d'anar a dinar tranquil·lament, doncs porta una truita de riu. Llavors això indica moltes coses, no? I és el detonant de l'explosió que serà tot el dinar.
0: En tot cas, sense revelar massa cosa, ja ens has apuntat una mica, però de què va exactament La truita? Quin és el conflicte que hi haurà en aquest dinar?
11: Conflicte n'hi ha molts. Conflictes generacionals, relacions fills i pares, relacions de parella, i després una miqueta que és el desencís de la joventut, no, d'avui en dia, i també de desencís de les persones grans, ja, que veuen que la seva vida, investiguen quin sentit ha tingut la seva vida. Llavors és un dinar que comença amb certa tensió, però vaja, certa comicitat d'alguna manera, i la cosa es va ennegrint. La veritat acaba fortet, la veritat.
0: Tot i així, és una obra d'humor, podríem dir, però també té aquest punt de reflexió, no? Que tots aquests temes que són bastant més profuns... Jo et volia preguntar, és més de riure, La truita, o de pensar?
11: és que de veritat que aquesta vegada és que la gent riu molt, perquè es passa, no vull fer spoilers, però més d'una hora rient, i després acaba plorant. És així, és així. I m'ha passat molt poques vegades que la gent rigui tant i després plori, perquè l'obra, doncs, és com la vida, que tenim moments de felicitat, tenim moments de molt d'humor, de bromes, de comicitat, i de sobte, per alguna cosa, tenim problemes que no han estat ben tancats i explota.
0: Al final és com la vida, no? Això ens passa.
11: Exacte, exacte. És una relació familiar portada a l'extrem, perquè és una obra de teatre, però sí, la vida és així. De vida estem dinant i de sobte algú fa un comentari que no senta bé i de sobte, doncs, se arma la de Dios,
0: sí.
11: No? I s'arma.
0: I sobre aquesta, al voltant d'aquesta taula hi ha una família, no sé si disfuncional o si és que existeixen les famílies funcionals. Jo diria que totes són una mica disfuncionals, eh?
11: Sí, estic d'acord, totes poden ser disfuncionals, però en aquest cas és una família molt convencional i fins i tot benestant, eh? És una família d'un matrimoni que quan es va jubilar va decidir, doncs, deixar la ciutat i obrir un forn de pa en un poblet de Catalunya. A més, està situat a Catalunya, i les filles s'han quedat a Barcelona, per entendre'ns. Llavors les filles venen a dinar i aquí, doncs, es retreuen moltes coses de la vida que han portat, sí, sí. I s'ajunten per celebrar els 65 anys del pare. Uh-huh. Els 65 anys.
0: I què ens pots explicar del teu personatge?
11: El meu personatge és el marit de la segona filla, que és la filla precisament que porta la truita. Uh-huh. I és la filla que, bueno, que carrega o que arrossega unes reclamacions, uns retrets a la mare molt potents, i ara la lia bastant, no? Llavors el meu personatge, que també té els seus propis problemes, és un personatge amb un món interior molt particular, i hi ha un moment a l'obra que fa una cosa una miqueta rara, que qui vingui a veure-ho ja ho veurà, però que és, bueno, és bastant divertit. Jo sempre el defineixo com el cunyat català. Mm-hmm. El cunyat català té unes particularitats també concretes.
0: És un cunyat, però particular.
11: Sí, sí, sí, és un cunyat, vull dir que té, a vegades té molt poca destresa en fer bromes i fa bromes fora, que pixen fora de lloc, i ell fa comentaris que no ajuden precisament, que tensen en el moment que ja no es pot tensar més i fa vessar el got. Sí, és així. La veritat és que és un personatge, és un carmel, vull dir, la gent riu molt amb les seves estracanades, la veritat, sí.
0: Anem a repassar qui hi ha al voltant d'aquesta taula. L'Emma Vilarassau, el Jordi Buixaderes, la Sara Espígol, la Miranda Gas, la Júlia Bonjoc, el Marc Bosch, la Tai Fati i tu, l'Arnau Puig. Com és, sí. Actuar amb noms tan destacats de l'escena catalana i amb una obra, doncs, que té aquesta càrrega còmica que sempre té aquest punt més complicat?
11: Home, doncs, la veritat és que imposa bastant treballar amb aquests noms, perquè és una responsabilitat, és una aposta molt forta de la productora i del Festival del Teatre Grec de Barcelona, i clar, treballar al costat de l'Emma Vilarassau o del Jordi Buixaderes, doncs, és un luxe, i al principi estava bastant acollonit, jo. Clar, mm-hmm. Ostres, estaria a l'alçada de la seva professionalitat i del seu bagatge, i ara la veritat puc dir que ha estat un procés molt, molt plàcid. Ens ho hem passat molt bé. Suposo que ha de ser així quan fas comèdia, perquè, clar, hem rigut moltíssim dels personatges, de l'obra, hem jugat amb l'obra, hem canviat coses perquè tingués més potència. Ens ho hem passat molt bé. Però vaja, l'Emma és una de les actrius que jo més admiro d'aquest país. I, clar, tenir-la en escena i dir-li frases en escena amb ella, mirar els seus ulls tan expressius, tan potents, doncs, no diré que m'ha costat, però ha estat un repte, sí, clar.
0: No havies compartit mai escenari amb ella?
11: No, una lectura, però no. Amb ella escenari cada nit no havia compartit, i encara quan la miro als ulls d'ell, li deia, dic, ostres, si hi ha un moment en què em mires, és que, uau, que gairebé no em surten les paraules quan em mires d'aquella manera. I és que és així, és una actriuassa de les més potents que tenim en aquest país, és un luxe, és un luxe. I en els joves, la veritat és que és un grup preciós, és un grup preciós, amb la Miranda Gas, que és una actriuassa, la Sara Espígol, que fa la meva dona, que ens ho passem bomba, que té en escena una mala llet, bueno, fantàstica i divertidíssima, el Marc Bosch, bueno, genial, un company i un actoràs, i la Tai Fati i la Júlia Bonjoc, que són precioses i són actrius molt potents, però la veritat que ha estat un procés molt, molt agradable.
0: I has comentat...
11: Digues. No, que tot això dirigit per un director, el Ferran Utzet, que sap crear uns climes de treball molt agradables. La veritat és que sempre treballa en positiu, sempre treballa des de l'amor, des del joc, i ha estat molt, molt, molt maco, la veritat.
0: Clar, que deu ser complicat, no?, si tens no? actors i actrius ja consolidats i de la talla, no?, de l'Emma Vilalassau, del Jordi Boixaderes, i després gent jove, també ha de ser complicat, poder fer que tothom vagi una miqueta al mateix ritme.
11: Sí, clar, és un risc posar gent de diferents generacions que no es coneixen i sí, a veure com s'uniran. És com crear una família artificialment, no? Quan crees un espectacle i en una família, mai més ben dit, en aquesta obra que representem una família, però la veritat és que la cosa ha quallat molt bé i això, i podia, vull dir, la Emma, la veritat és que s'ha comportat d'una manera impecable amb nosaltres, com no podia ser d'una altra manera, però vull dir, ha estat molt generosa. Molt bé, no tinc, és que només tinc paraula d'agraïment, la veritat.
0: Abans m'has comentat això, que des de dalt de l'escenari noteu els moments en què el públic està més enganxat, els moments sí. En què riu més, els moments en què fins i tot plora, però no sé si això també us ajuda o us fa canviar l'obra d'una funció a una altra per intentar reforçar aquests punts més bons o intentar, aquells que no acaben de sortir, intentar retocar-los. Això va evolucionant al llarg de les funcions?
11: A veure... va evolucionar des de quan vam sortir de la sala d'assaig. Clar, tu assages l'obra i no saps com reaccionarà el públic. Ho pots intuir perquè ve gent de l'equip, ve gent de producció i riuen, però clar, de sobte passes de tenir 10 persones mirant-te a tenir-ne 400 o 700 com tenim cada nit, no? I és un, bueno, és una aventura. Llavors, ara ja veiem que més o menys cada dia riuen més o menys en els mateixos moments, o fins i tot aplaudeixen a la meitat de l'obra en els mateixos moments. Hi ha algun dia que alguna cosa es desajusten, per exemple, en els moments molt dramàtics, com que venim de riure, hi ha moments en què a vegades a algú se li escapa el riure nerviós. Llavors nosaltres diem, què està passant? Estan rient en aquest moment. Doncs perquè se riuen nerviós, perquè venen carregats. Però més o menys el públic riu com vol i fa el que vol. Vull dir que no podem dir-los res, no? Vull dir, no sé.
0: L'obra es va estrenar el dia 27 de juny, si no vaig errat, i està fins al 18 d'octubre al Poliorama. De fet, estava mirant una miqueta també la disponibilitat de seients. Ara teniu el juliol pràcticament ja complert, hi ha encara algunes entrades. A l'agost, recordem que a partir del 10 de l'agost i fins al 31 no hi ha funcions, però encara hi ha algunes localitats. Al setembre i a l'octubre encara podeu gaudir de l'espectacle. Què passa amb la truita quan s'acabi el Festival Grec, quan ja marxeu del Poliorama? Seguirà girant?
11: Sí, farem una gira, el que passa és que farem la gira a partir del 2027. Sí, farem a partir del finals de gener, fem una gira de 2 mesos que passarem per molts pobles de Catalunya i moltes ciutats, i sí. Has dit que hi ha bastantes, vull dir que hi ha algunes places lliures, encara n'hi ha, pensa que el Poliorama són 700 localitats cada nit, vull dir que qui vulgui venir trobarà entrada.
0: Sí, tant, o sigui, ja, però hi ha disponibilitat baixa i mitjana ara a finals del juliol, fins i tot teniu alguna funció que està pràcticament amb les últimes entrades, em sembla que és de...
11: La setmana passada vam penjar cartell, vol dir exaurir localitats molts dies, però... és una emoció bestial. A més, la gent quan s'acaba l'obra, ostres, ens fa un aplaudiment molt sentit perquè s'ha emocionat molt, ve d'un moment molt dramàtic i és un final dels que jo recordo, no? Per saludar i la gent, hi ha dies en què s'aixequen 700 persones i que et volen acompanyar i agrair aquest viatge que els hi has ofert. Està sent molt bonic, la veritat.
0: I el fet que feu funció dia sí, dia també, només descanseu diumenge, si no vaig errat, això és esgotador o ja entra dintre de la rutina?
11: Entra dintre de la rutina, sí. És, no, nosaltres, com a actors, estem acostumats a descansar un dia a la setmana o, per exemple, cap al setembre, en comptes de descansar un dia a la setmana, en descansem dos, però llavors fem el que es diu dobletes, és a dir, que fem dues funcions seguides. Però aquesta funció dura dues hores, llavors, doncs, un doblete és cansat, és cansat. I és una obra, però és una obra molt coral, en què ens anem ajudant molt, i que tothom té el seu moment àlgid, que té un monòleg, tots els

0: teu, en el teu cunyat.
1: I és fantàstic. Sóc el meu cunyat, o sigui, faig el cunyat i m'ho passo superbé. I la veritat és que riem molt. I de fet, clar, com que és un dinar, també mengem a cena, clar. Mengem cada dia.
0: O sigui que ja sortiu sopats.
1: Una miqueta, sí, sí, sí. Mengem el que diem, vull dir, mengem el fricandó de la mare, l'amanida, sí, sí.
0: Clar, això... I el pastís. Jo volia preguntar, els cunyats a mi són uns personatges que a mi em fascinen, i les bromes de cunyat són potser el meu gènere preferit. Tu te les endús a casa? Hi ha algun moment que dius, ostres, no sé separar on comença, on acaba l'Arnau Puig i comença el meu personatge, que per cert no sé...
1: No, bueno, no sé, jo sóc bastant sorneguer i faig bastantes bromes sarcàstiques i iròniques a la vida, no necessàriament amb el company de la meva germana. Sí, jo penso que el personatge l'he portat a un lloc que em va molt bé i que funciona. I la veritat és que el cunyat és una persona que arriba a la casa dels sogres, per entendre'ns, i no té la responsabilitat de ser el bon fill o la bona filla, no? I no té tanta confiança, però a la vegada vol tenir un cert humor, llavors per això a vegades les fot. I després passa una cosa a la cultura mediterrània, en els dinars, que no hem d'oblidar, i en els sopars, és que hi ha la presència de l'alcohol, i l'alcohol fa que a vegades les llengües es relaxin més del que convindria.
0: Doncs la truita, el poliorama, fins al 18 d'octubre, i després ja el 2027 amb gira, ja en parlarem, ja a veure si aterra o no aquí al Prat, que tant de bo ho faci.
1: Tant de bo.
0: En tot cas, Arnau Puig, molta merda, i ens retrobem doncs quan comenci aquesta gira. Esports. Doncs tot seguim, fem una pausa publicitària i tornem de seguida amb l'actualitat esportiva.
2: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
3: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
2: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
3: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
0: Esports. I ara sí, actualitat esportiva de la mà del Jonathan Marín. Jonathan, bon dia, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs obrim la plana esportiva parlant de motor, perquè Joel Esteban no ha tingut un bon gran premi d'Alemanya per culpa d'una forta caiguda amb Adrià Cruces. Quan marxava novè a la classificació durant la volta 7, el pilot pretenc s'ha vist arrossegat per la pèrdua de control de la moto del també espanyol Adrià Cruces, quan passaven per la corba 13, i que fa que Joel Esteban tanqui aquest cap de setmana sense poder sumar cap punt a la general. En declaracions posteriors, a través de la seva xarxes socials, el Potalava ha assenyalat que tornarà més fort. L'equip de Level Up, això sí, ha tingut una de freda i una de calenta aquest cap de setmana, perquè Matteo Bertele ha quedat tercer i aconsegueix pujar al podi per primera vegada aquesta temporada. L'italià aconsegueix una bona suma de punts i marxa ara aquesta primera aturada per vacances davant del pretenc Joel Esteban a la classificació general. Ara mateix l'italià és 9è amb 60 punts i Esteban és 13è amb 48. Com dèiem, ara toca descans i esperem que el Potalava arribi més fort. El Mundial de Motociclisme fa una petita aturada per vacances i no tornaran fins al segon cap de setmana del mes d'agost. El següent gran premi és el de la Gran Bretanya i tindrà lloc al mític circuit de Silverstone, Anglaterra. Recordem que Esteban, en la seva primera temporada, doncs va signar una gran remuntada aquest circuit després de classificar la 22a posició a la graella el dissabte, però després el diumenge va aconseguir escalar posicions fins a passar a la línia de meta en 13a, aconseguint ser el millor rookie d'aquella cursa. O sigui que esperem que el mes d'agost sigui un nou cicle per a un Joel Esteban, que porta ja una ratxa bastant negativa de resultats des del Gran Premi de França.
0: Gràcies, Jonathan.
5: El temps.
0: I marxem ara amb el Luismi Pérez a la xarxa, que ens farà la previsió meteorològica per les pròximes hores, que estic convençut, Luismi, que marcada per les altes temperatures, oi? Bon dia.
6: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable, com la que estem tenint aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest pols en suspensió, el cel no està blanc.

0: està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior, amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa, de moment.
1: Doncs vinga, centrem-nos una miqueta més en la costa, en el litoral. Quina serà la situació per les pròximes hores?
0: Situació dominada per aquests vents entre el llevant i gregal, que aquest matí eren una miqueta més importants arran de mar, sobretot a la costa d'Aurada Sud, per tant cap al delta de l'Ebre, i el que provoca encara és aquesta sensació de mar de fons evident, per tant compte perquè encara tenim corrents de mar, especialment en zones properes a les roques de la costa d'Aurada. En qualsevol cas, aquesta tarda ja aquesta situació marítima serà una mica més tranquil·la, marejol, ja no tindrem tanta mar llarga, i tot plegat amb aquest vent que anirà girant si de cas cap a sud o cap a xaloc, molt humit, per tant amb molta xafogor i amb alguns núvols baixos sense pluja que aniran sent més importants al voltant del Cap de Creus, al Golf de Roses, també al Cap de Begur o cap al Delta de l'Ebre. Aquests núvols baixos seran més evidents, més extensos, una mica més tossuts al matí del dimarts, després s'acabaran desfent i el vent sempre entre gregal al matí i xaloc a la tarda, però no pas important. Per tant, bon estat de la mar, bon estat pel bany. N'estem pendents a la xarxa.
1: Doncs ja ens agradaria a nosaltres estar al bany, a la mar. Que vagi molt bé, Lluís Mi.

Fins aquí l'informatiu migdia, l'informatiu, de fet, del Prat Ràdio aquestes properes setmanes, perquè nosaltres ho deixem aquí, la informació local. Com és habitual, tornarà als butlletins informatius de les 5 i a les 6 i com a novetat a partir d'ara, aquestes darreres dues setmanes, un butlletí informatiu a les 7, que substitueix l'informatiu vespre d'aquella hora. Nosaltres tornem demà amb més informació després d'aquests butlletins informatius de la tarda. Recordeu que els butlletins informatius del matí a partir d'ara són a partir de 2:15. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp podria haver estat provocat, és la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. Sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Pel que fa a les tasques d'extinció, els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre, així que les 220 persones evacuades podran tornar a casa. Ara lluiten contra un altre nou foc forestal que s'ha declarat a Lladurs, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta a 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint a aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcil dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior. Amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns, 13 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament plantejat des de Catalunya. Sònia Kerr.
4: En un esmorzar informatiu a Madrid, s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
5: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar, y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no lo quiero... Oiga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
4: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
4: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. Les acusacions particulars, en canvi, mantenen la petició de 15 anys d'inhabilitació.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
4: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
0: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
4: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
0: Els esports, Anna Freixa, el Barça comença ja la pretemporada i serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
6: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a un estat del Regne Unit.
0: El control de Soivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia a l'Alt Camp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona en els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat. Anem fins al centre de control, situat a Sant Jaume dels Domenys. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'aigua a Múrcia que crema des d'aquest diumenge té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat aquestes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
8: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focs secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
7: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergències.
9: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
7: Ara no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
0: Gràcies per aquesta última hora. Des de Domenys Ràdio, Laia Batlle, els bombers, però, en les últimes hores han hagut de derivar efectius d'Aiguamúrcia cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una crema amb força una zona boscosa que ja es va veure afectada per un llamp la setmana passada. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia.
10: Bon dia, el foc s'ha declarat cap a tres quarts d'una, com dèiem, a la zona del Vilar de Timoneda. El camí coneix el torrent de Riart amb el cap del Pla, és en una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF i fins a 19 dotacions dels bombers treballen en les tasques d'extinció d'un foc que ha anat prenent força. Preocupa especialment el flanc nord per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
0: I s'eleven a 13 els morts per l'incendi d'Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. S'afegeix tot plegat al balanç de persones que continuen desaparegudes. El foc que va començar divendres esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui, aquest matí. Ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
12: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
11: Hi ha diversos ferits en estat molt crític arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
0: I a Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys. Aquest cap de setmana ha perdut la vida mentre es banyava a la Font Calda en un despreniment. 21 Ràdio, Aleida Bas.
13: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
14: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, pues mos ha colpit molt des de l'Ajuntament de Gandesa. Els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués esta pedra i que malauradament pues, passés el que ha passat.
13: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial en l'aplicació de la llei d'amnistia, que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
15: Salvador Illa ha fixat l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE, que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
5: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Digo, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
15: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
5: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial. También le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
16: ¿Cree que no pasa siempre?
5: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley d'amnistia, que llevamos... Pues fíjese, casi 3 años y, bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
15: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
0: Des de Catalunya, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte als pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez i en realitat no vol aprovar pressupostos.
18: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
17: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
19: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
17: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Novetat important en el darrer dia de judici contra l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació i, per tant, la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. El judici ha acabat fa pocs minuts i ja està vist per a sentència. Marc Pijuan, bon dia.
20: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
21: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
20: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
22: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas, pero ¿en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona? Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido, que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
20: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
0: A Mataró avui han començat les obres perquè el bloc de pisos del barri de Cerdanyola, que no té llum des de fa gairebé dues setmanes, recuperi l'electricitat. A l'edifici viuen 26 famílies que no disposen de servei elèctric des del dia 30 de juny, després que un comerciant del mateix bloc manipulés el quadre elèctric de manera indeguda i provoqués un incendi. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
2: La companyia elèctrica ha inspeccionat l'immoble aquest dilluns al matí i ha acordat amb els operaris que un cop es facin les reparacions mínimes i s'aporti la documentació que ho acrediti, es tornarà a l'electricitat amb la màxima celeritat possible. Endesa reconeix que el cablejat, que era molt antic i ha quedat molt malmès, requerirà una segona fase de treballs. Segons el veïnat, tot i que el pagament no haurà de ser immediat, l'import total de la reparació, que serà de més de 40.000 euros, recaurà sobre els propietaris. Núria Moreno és la regidora de Mataró Segura.
3: La previsió és que aquestes obres per part de l'instal·lador de reparació del quadre de llum doncs, duri uns dies i que un cop doncs, estigui ja en plenes condicions i complint normativa, Endesa permeti que es doni d'alta la llum a la comunitat.
2: Dels 31 immobles entre pisos i locals, 23 disposen de contracte amb la companyia elèctrica i 8 estaven connectats il·legalment a la xarxa elèctrica. Un cop es recuperi el fluid elèctric, únicament recuperaran el corrent aquells immobles que tinguin els contractes en regla.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
23: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
16: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys. Un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
0: La Generalitat obre la porta a estudiar l'arrencada de vinyes, però condicionada a criteris que encara s'han de concretar. Ho ha afirmat el conseller d'Agricultura en una visita que ha fet avui a Vilafranca. Òscar Ordeig ha presidit la 14a taula del Cava, on s'ha presentat per 5è any l'estudi sobre els costos de producció del raïm i d'elaboració del vi base Cava de l'any 2026. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
24: En aquesta taula del Cava, però, s'ha parlat també de possibles solucions per millorar la salut del sector en un moment difícil. El conseller comentava que, tot i que no és l'opció que més els agrada, des de la Generalitat estudiaran l'arrencada de vinyes que demanen des d'Unió de Pagesos, però amb condicions.
25: Ens hem emplaçat tots plegats és per consensuar en quines circumstàncies doncs, podríem plantejar una sol·licitud per fer l'arrencada, com també de millorar en determinades circumstàncies l'arrencada, perquè el que no volem perdre és capacitat productiva ni cultius abandonats.
24: Pel que fa als preus que s'han marcat, donada la incertesa en el moment de realitzar l'estudi, que s'ha fet el juny, no es tenen previsions que puguin indicar encara possibles rendiments. Tanmateix, l'estudi planteja el cost per quilo indicatiu a partir de mitjanes dels rendiments de les últimes 6 campanyes de Catalunya. Així, han calculat que el cost de producció per a la varietat Macabeu és de 53 cèntims al quilo, per a la Xarel·lo també 53 cèntims i 56 cèntims per a la parellada amb mà d'obra familiar inclosa.
0: I una cinquantena d'infants i adolescents d'Ucraïna passaran aquesta setmana a la Seu d'Urgell. L'estada forma part d'una acció solidària impulsada per la Fundació Convent de Santa Clara de Manresa. Els joves acollits provenen de zones ucraïneses afectades per la guerra amb Rússia. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
4: La iniciativa amb el lema Vacances Sant Pau ha tirat endavant gràcies al suport de l'Ajuntament de la Seu i el Bisbat d'Urgell. Sor Lucía Caram, la directora del convent de Santa Clara, agraeix la col·laboració per oferir esperança a uns nois i noies que aquests darrers anys han viscut situacions molt traumàtiques per la guerra.
6: Nens que han nascut en un país en guerra i que tenen la desgràcia de que han perdut els seus pares, amb una història que pesa molt per la seva edat. Molts d'ells són orfes, altres tenen els pares que estan en el front, que han estat mobilitzats. Molts d'ells han vist com els missils o les bombes han destruït casa seva, i altres han après massa aviat el que és el so d'una sirena.
4: Des de fa anys la Seu d'Urgell ja participa en l'acollida de nens saharauis, però aquesta és la primera vegada que rep infants ucraïnesos. Aquest darrer any la ciutat també ha col·laborat en la Caravana de la Bondat, que organitza igualment Sor Lucía Caram, mitjançant l'apadrinament d'una ambulància que ha portat recentment a Ucraïna el voluntari urgellenc Pere Mentruit.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. I comencem amb una última hora. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
7: La policia local va detenir aquest diumenge a la tarda l'exalcalde socialista de Sant Feliu de Guíxols i l'exregidor de Junts al Parlament, Pere Albó, per masturbar-se en públic a la piscina d'un hotel del municipi. L'home es va colar a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, per cert, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible.
0: Detingudes quatre persones per enterrar 46.000 tones de brossa procedent de França, bona part d'ella, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
7: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles, situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
0: I els treballadors de Leche Pascual a Gurb, a Osona, anuncien noves mobilitzacions.
7: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica per aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol, amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines de l'empresa.
0: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícips als espectadors. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
9: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida, o porque incluyen desnudos masculinos, o porque reflejan de una manera muy evidente lo...

0: artista feia servir per donar cos a idees que una imatge única no era capaç d'expressar.
1: I abans dels esports, una banda sonora ben coneguda, perquè us hem d'informar de la luctuosa notícia de la mort de l'actor neozelandès Sam Neill, conegut per haver interpretat l'investigador Alan Grant a la pel·lícula Jurassic Park, ha mort als 78 anys. Sam Neill va néixer a l'Irlanda del Nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neill va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres. I és moment per als esports. Que ens porten a Freixa. Bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, això sí, amb pocs efectius.
2: Bon dia, Marta. Sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí. 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'havien anunciat 9 fitxatges és a l'Espanyol femení. L'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda procedent de l'Eibar.
3: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosas e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
2: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa amb un breu pas pel Breogan. Escoltem-lo.
4: Veus la història del club, la ciutat, explicant les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
2: Cares noves també al CB Tarragona. Arriba al bas a Fernando Suárez, Radio Ciutat de Tarragona. Diat Tella.
5: Barcelona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscaíl i Stefan Utón, el continuen, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Lores. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
6: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada. Así como conocer a todos mis compañeros, entrenadores y el resto de miembros del equipo.
5: El tècnic blau, Toni Larramona, també s'ha mostrat molt satisfet amb l'arribada d'un jugador que ha de donar un salt de qualitat a l'equip.
1: Doncs fins aquí la informació esportiva. Gràcies, Anna Freixa. Pocs minuts i seran ja 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni.

0: i gaudir, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: No facis més dietes. Et proposo que si estàs motivat o tens ganes de realitzar algun canvi, et plantegis modificacions d'hàbits que et permetin mantenir un estil de vida més saludable i sentir-te millor amb tu mateix. Primer de tot, cal evitar els tòpics com m'he portat malament, no em puc controlar, he pecat, avui no sopo per compensar o això no m'ho mereixo. Has de gaudir del que menges en plena consciència i evitar que l'alimentació sigui un o tot o res. Pots començar fent petits canvis com modificar el rebost de casa i comprar productes més frescos, augmentar el consum de verdura, hortalissa i fruita o reduir el de processats amb molt de sucre o sal, canviar els cereals refinats per integrals o reduir la velocitat a la que menges. També pots optar per introduir alguna activitat física o bé d'assegurar-te una correcta hidratació al llarg del dia o un bon descans. El que cal tenir en compte és que per mantenir una alimentació saludable no has ni de passar gana ni de patir. Del que es tracta és d'evitar patrons alimentaris que no podràs mantenir amb el temps i que et provocaran un efecte rebot. Marca't objectius que t'apropin a cuidar-te més, estimar-te i alimentar-te de manera més saludable.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: L'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp podria haver estat provocat. És la hipòtesi amb què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. De fet, sospiten que els altres dos també podrien haver-ho estat. Ho ha explicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: Hi ha indicis per part de Mossos d'Esquadra que aquest és un incendi provocat i, per tant, doncs, també el que farem serà reforçar la vigilància en tot el perímetre de l'incendi i, per altra banda, doncs, també per les persones que han deixat la seva casa buida amb l'evacuació, doncs, també tindrem una vigilància específica en aquestes urbanitzacions.
0: Els bombers han pogut estabilitzar el 95% del perímetre i confien en poder donar el foc per totalment estabilitzat aquest vespre i que les 220 persones evacuades puguin tornar a casa. Ara lluiten contra un nou foc forestal a Lladús, al Solsonès, mentre que Almeria augmenta 13 el nombre de morts pel foc de Los Gallardos. Tot plegat en plena revifada de l'onada de calor que afecta a Catalunya des de ja fa una setmana. Previsió del temps amb Luis Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. De moment hem canviat la calor extrema, però molt seca, de la setmana passada per una altra de molt més xafogosa, però no tan destacable com la que estem tenint aquests moments. En qualsevol cas, la sensació de ple estiu, de plena canícula, és molt evident, i amb aquesta basca i el que dèiem, aquesta xafogor, que ens fa suar sense cap mena d'esforç, sobretot arran de mar, amb temperatures que a les immediates hores s'aniran movent al voltant dels 30 graus, però amb molta més humitat, i sí que les comarques de Ponent, d'alguns racons del Pirineu, de les valls del Pirineu, o cap a la Catalunya central, passarem molt fàcilment dels 35 graus aquesta tarda. Tot plegat amb aquest polsim en suspensió. El cel no està blau, està més aviat emblanquinat per aquesta situació de calitja que arriba des del desert. Aquesta tarda també algun núvol enganxat a la costa, poc important. El dimarts, una situació de núvols al matí, sobretot a la costa, prelitoral i l'Ebre. Després s'acabaran desfent. I durant la tarda alguna gotellada cap a les comarques de l'interior, amb més calor que avui a les comarques de Ponent, però no pas a la costa. De moment, n'estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns, 13 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Salvador Illa qualifica de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament que planteja Catalunya. Sònia Kerr.
4: En un esmorzar informatiu a Madrid, s'ha dirigit amb aquestes paraules a la resta de comunitats autònomes.
5: Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar, y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero... Pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
4: Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: La Fiscalia retira l'acusació contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils.
4: Uns càrrecs pels quals s'enfrontaven a 12 anys d'inhabilitació. El judici ha quedat vist per sentència.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat.
4: Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interior d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espais amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents.
0: En cultura, Barcelona acull la primera gran retrospectiva que es fa a Europa del fotògraf nord-americà Minor White.
4: Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partícip l'espectador. Es pot visitar fins al 6 de setembre al Centre de Fotografia KBR.
0: En esports, Anna Freixa, el Barça comença la pretemporada. Serà el tercer curs amb Hansi Flick al capdavant.
6: Els jugadors del Barça disponibles, que no són al Mundial, han arrencat el primer dia amb les revisions mèdiques a la ciutat esportiva Joan Gamper, on s'entrenaran els primers dies per donar pas a finals de mes a on estarà el Regne Unit.
0: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers confien a poder estabilitzar del tot el foc que crema Aiguamúrcia a l'Alcamp aquesta mateixa tarda. La previsió és que els 220 veïns evacuats d'urbanitzacions i nuclis de Querol puguin tornar a casa ja aquesta nit. El foc ha calcinat de moment 142 hectàrees de terreny forestal i podria haver estat provocat, igual que els altres dos que han cremat a la mateixa zona els últims dies. Això ha fet incrementar la seguretat al perímetre. Domenys Ràdio, Laia Batlle, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs el foc d'Aiguamúrcia que crema des d'aquest diumenge a la tarda té bon pronòstic si les condicions no canvien. En total s'han calcinat unes 142 hectàrees, majoritàriament de vegetació. Segons Ricard Expósito, cap d'intervenció dels bombers, el foc es podria donar per estabilitzat aquest vespre.
8: Podríem dir que ha augmentat un 95%. Encara ens falta acabar de estabilitzar el que seria la part sota de la cinglera, que és la més inaccessible i la que hem d'anar amb cura, sobretot perquè hi ha focus secundaris que encara no han sortit i preveiem que en sortirà més d'un al llarg d'aquesta tarda, el que és l'esquerra sobretot. Si tot va com ara, la previsió és que el puguem donar per estabilitzat aquest vespre, sí.
7: 220 persones han estat evacuades aquest matí cap a Vila-rodona, principalment del municipi de Querol. L'alcaldessa Roser Burzón assegura que els veïns estan bé i que han col·laborat en tot moment amb els serveis d'emergències.
9: L'evacuació ha estat molt ben programada, molt ben organitzada i tots els veïns han col·laborat molt. En principi, si tot evoluciona com està previst, si avui mateix tornaran.
7: Ara mateix no hi ha cap front actiu i les properes hores són claus, esperant que no hi hagi revifades a causa del vent per donar-lo per estabilitzat completament.
0: Gràcies, Laia Batlle. Des del centre de control situat a Sant Jaume dels Domenys, els bombers, però, han hagut de derivar efectius del foc d'aigua murcià cap a Lladús, al Solsonès. Allà un incendi forestal declarat poc abans de la una del migdia crema amb força una zona boscosa que, per cert, ja es va veure afectada la setmana passada per la caiguda d'un llamp. Anem allà també en directe. Solsona FM, Roser Clotet, bon dia. Com està la situació?
10: Bon dia, doncs el foc continua actiu. Com bé deies, és una zona propera on la setmana passada es va encendre un dels tres focs de llamp del municipi per una tempesta seca. Veïns, ADF, i ara ja són 26 les dotacions dels bombers que treballen les tasques d'extinció d'un foc que ha anat agafant força. Hi ha dos flancs, el sud no preocupa tant, però el que preocupa especialment és el nord, per la gran potencialitat que té per la continuïtat de bosc. De moment, en tractar-se d'una zona bastant dispersa, amb masies disperses, no hi ha instruccions sobre confinaments ni desallotjaments.
0: Gràcies, Roser Clotet. Des de Solsona FM, i s'eleven a 13 els morts per l'incendi a Almeria. La darrera víctima mortal és una dona de 93 anys que estava ingressada amb cremades molt greus. El foc, que va començar divendres, esperen controlar-lo al llarg del dia d'avui. Aquest matí ha visitat la zona el president del govern, Pedro Sánchez. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Aquest estiu serà, amb tota probabilitat, molt dur en incendis a Espanya. És l'advertiment conjunt que han fet el president de la Junta d'Andalusia i el cap del govern, Pedro Sánchez, que ha destacat que un terç de la superfície cremada a tota Europa en incendis l'any passat ho va ser a Espanya. Després de visitar els comandaments a la localitat de Torre, Almeria, Sánchez ha insistit en la conveniència d'un gran pacte entre administracions davant l'emergència climàtica.
12: Creo que es importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones y es articular un gran acuerdo frente a la emergencia climática. Aquí, antes, hablando con los alcaldes, se hablaba de la prevención. Efectivamente, no solamente tenemos que reaccionar cuando se producen estos incendios, sino que tenemos que prevenir.
11: Hi ha diversos ferits, han estat molt crítics arran de l'incendi, però estables. Els més de 1.400 veïns desallotjats han començat a tornar avui a casa i s'han trobat amb un paisatge devastat. El balanç provisional és de 7.000 hectàrees. La investigació oficial segueix oberta.
0: A Gandesa, a la Terra Alta, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per la nena de 9 anys, aquest cap de setmana ha perdut la vida en un despreniment de pedres mentre es banyava a la Font Calda. Ara s'investiguen les causes d'aquest sinistre. 21 Ràdio, a Lleida Bas.
13: Aplaudiments després del minut de silenci davant l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Font Calda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada al terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, toca esperar el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra.
14: Per a tots els gandesans i gandesanes és un espai que estimem molt i que passen aquestes coses, pues mos ha colpit molt des de l'Ajuntament de Gandesa. Els passos que farem ara no podem fer altra cosa que esperar la investigació dels Mossos, que és el que s'està desenvolupant ara, per saber quines han sigut les causes que han provocat que caigués aquesta pedra i que malauradament passés el que ha passat.
13: Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions de tota la Font Calda.
1: Notícies en xarxa.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, titlla de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic que planteja Catalunya. En un esmorzar informatiu de Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència en l'aplicació de la llei d'amnistia que aquesta setmana arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Lluís Mata.
15: Salvador Illa ha fixat l'horitzó del pròxim 29 de juliol, quan s'ha de celebrar el Consell de Política Fiscal i Financera, com l'escenari en què s'haurà de triar entre un sistema que beneficia el conjunt de les comunitats autònomes o bé la involució. En aquest sentit, ha carregat contra les veus del PP i d'algun sector del PSOE que rebutgen la proposta pel seu origen obviant-ne el contingut.
5: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ja basta. O sea, Catalunya no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Oiga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado, ¿y usted qué ha hecho?
15: Preguntat pels processos judicials que esquitxen el PSOE i el govern espanyol, Illa ha expressat la seva confiança en la justícia i ha aprofitat per demanar també als magistrats independència i respecte en el desplegament de la llei d'amnistia aprovada al Congrés.
5: Creo que la mayoría de jueces hacen su trabajo, me he manifestado siempre con respeto hacia el Poder Judicial, también le pido al Poder Judicial que respete a los otros poderes, en particular al Poder Legislativo.
16: Creo que no pasa siempre.
5: Bueno, yo veo que se aprobó una ley clara y explícita, que es la ley d'amnistia, que llevamos... Pues fíjese, casi 3 años y, bueno, usted tiene que respetar el Poder Legislativo. Y no me haga abstracciones difíciles de seguir. No hace falta ser experto en la razón pura kantiana para entender una sentencia.
15: Recordem que serà aquest dijous quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciï sobre l'encaix de la llei d'amnistia en el marc comunitari. Amb els pressupostos aprovats a Catalunya, el president de la Generalitat ha vaticinat que Junts acabarà donant suport als comptes del govern espanyol perquè l'alternativa, ha dit, sempre serà pitjor.
0: De la seva banda, Junts ha anunciat que presentarà una esmena a la totalitat al sistema de finançament i proposarà un concert econòmic. Respecte dels pressupostos, asseguren que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar-los, sinó convocar eleccions anticipades i responsabilitzar-ne l'oposició. Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. Junts considera inadmissible que el sostre de despesa per als pressupostos sigui del 4% per les comunitats autònomes versus el 96% de l'Estat. Per això s'hi oposaran i reclamaran el concert econòmic. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Pedro Sánchez en realitat no vol aprovar pressupostos.
18: I això ho volem dir molt clarament, que la intenció de Sánchez no és aprovar els pressupostos, sinó buscar una excusa per convocar eleccions anticipades i culpabilitzar-ne a l'oposició. Si acaba havent eleccions anticipades, l'únic responsable en serà Pedro Sánchez, que ha dinamitat la majoria de la investidura en base a no complir els acords als quals va arribar.
17: Per la seva banda, Esquerra Republicana espera que dijous el TJUE es pronunciarà a favor de la llei d'amnistia i posarà en evidència el boicot judicial que viu Espanya, segons ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
19: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'estat espanyol i els seus dèficits democràtics i l'autèntic boicot judicial que està patint la democràcia.
17: La sentència afectarà dirigents com el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que no es pot presentar a eleccions fins al 2031, i l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, que no pot tornar a Catalunya.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ha quedat vist per a sentència al judici a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, i altres excàrrecs del departament pel retard en la vacunació de la Covid a policies i guàrdies civils. La fiscal ha retirat l'acusació de prevaricació en aquest últim dia de judici i també la petició de 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Marc Bijuan, bon dia.
20: Bon dia, Marta. La jornada d'avui del judici ha començat amb un cop d'efecte i és que la Fiscalia ha retirat l'acusació contra l'excúpula de Salut.
21: El Ministeri Fiscal retira l'escrito d'acusació.
20: Per contra, les acusacions populars han mantingut la petició de 15 anys d'inhabilitació pels excàrrecs del departament. L'advocat de Jupol ha dubtat dels arguments dels acusats i s'ha preguntat per què la vacunació a policies i guàrdies civils sí que es va poder completar en 10 dies un cop ho va ordenar el TSJ. Mariano Vergés, advocat de l'exconsellera, ha defensat que el sistema específic exigit pel col·lectiu va endarrerir la vacunació.
22: Hemos oído aquí que faltaban vacunas, que seguíamos el criterio del Consejo Interterritorial. Hemos oído muchas cosas. Pero en 10 días todo eran problemas y en 10 días todo se soluciona. Salirse de ese procedimiento de vacunación establecido, ir al margen de ese procedimiento establecido que era más eficaz y más rápido, implicaba muchos más trámites y conllevó el retraso que explica esa diferencia de vacunación.
20: Les defenses han demanat l'absolució i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
0: Barcelona presenta Ciutat Meridiana a la propera convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat. Proposa una trentena d'accions que prioritzen la remodelació d'interiors d'illes, la instal·lació d'ascensors, més espai amb ombra i programes socials adreçats a joves i adolescents. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Barcelona preveu invertir 25 milions d'euros a Ciutat Meridiana, la meitat sufragats per la segona edició del Pla de Barris del Govern. El projecte que s'ha presentat vol accelerar canvis ja iniciats en el que és un dels barris més vulnerables de la capital catalana. Prioritza la transformació dels interiors d'illa i la millora de l'accessibilitat als habitatges amb la instal·lació d'una desena d'ascensors. També ajuts per la rehabilitació de llars i l'adaptació d'edificis al canvi climàtic. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Aquesta inversió jo crec que serà un impuls històric pel barri de Ciutat Meridiana, perquè, com us deia, el que fa és sumar una capa més d'inversions que accelera i incrementa mesures que tenen a veure amb aquesta lluita contra les desigualtats i millora de la qualitat de vida.
2: En l'àmbit social, el projecte vol incrementar els programes de lleure educatiu i de capacitació professional de joves i adolescents. Les actuacions es començarien a desplegar a partir del 2027 i durant 5 anys, un cop se sàpiguen a la tardor les candidatures guanyadores.
0: Són 3:15, avui ha començat la votació del procés participatiu perquè els veïns de Roda de Ter, a Osona, decideixin quina de les opcions els agrada més per solucionar la problemàtica del trànsit rodat que travessa el municipi. Una votació que s'allargarà fins dijous. El 9FM, Xènia Danés.
16: Ja fa anys que tant balcons com mobiliari urbà de Roda de Ter llueixen pancartes amb el lema "Urgeix la variant", un missatge que transmet el malestar d'alguns veïns amb el trànsit que suposa el pas de la C-135 pel mig del poble. Ara el consistori fa un pas més i posa en marxa una consulta popular. Toni Mas és l'alcalde de Roda de Ter.
23: És una problemàtica que la tenim, que hi és des de fa anys, que ha passat per diferents governs, tant municipals com de la Generalitat, i que principalment afecta a la travessera de Roda de Ter, que és de titularitat de la Generalitat.
16: Totes les persones majors de 18 anys empadronades a Roda de Ter poden participar en la consulta i escollir fins a 2 de les 7 propostes plantejades. La consulta ha començat aquest dilluns i es podrà votar fins dijous, 16 de juliol, tant de manera presencial a l'Ajuntament com telemàticament.
0: El Manel Segrià ha inaugurat aquest matí el nou centre d'atenció primària. Substitueix les antigues dependències sanitàries que des de feia anys presentaven importants deficiències estructurals, així com limitacions d'espai. Amb M1FM, Arnau Vila.
24: Una reivindicació llargament esperada que avui s'ha fet realitat. En aquest sentit, el regidor de Salut de la Paeria d'Almenar, Eduard Martí, s'ha mostrat molt satisfet per veure realitat el projecte i a la vegada per poder donar la cobertura sanitària adequada.
25: Estem contents de que finalment s'ha fet realitat. Avui és el primer dia que entra en funcionament i, bueno, en principi tot en funcionament, tot correcte, i a començar a posar en un nou espai amb molt millor servei que abans i uns espais més dignes de lo que necessitem els usuaris, no? de lo que és l'àrea bàsica del CAP d'Almenar.
24: El nou CAP disposa de consultes per als diferents serveis d'atenció primària, incorpora nous espais per a professionals especialitzats i compta també amb una zona destinada a l'atenció d'urgències. Entre l'obra i l'equipament ha suposat una inversió de 3,3 milions d'euros en una actuació finançada pel Ministeri de Sanitat.
0: Els millors astrònoms de l'Estat es donen cita aquests dies a Tarragona, a menys d'un mes per a l'eclipsi solar total. Entre d'altres temes, aborden la possible instal·lació de nous telescopis, com per exemple el de 30 metres a les Canàries, o bé l'impacte de la intel·ligència artificial en la física solar. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
26: La Societat Espanyola d'Astronomia celebra la 17a reunió científica al Palau Firal de Tarragona. Ho farà fins divendres. Una trobada que se celebra cada 2 anys i que compta amb més de 560 professionals quan queda un mes per l'esperat eclipsi. Un aparador que és perfecte per explicar els avenços científics i tecnològics en astronomia dels últims anys i la participació espanyola en tots ells. Se n'ha parlat Mercè Romero, copresidenta del Congrés.
27: Tenim simposis que van des de la computació de formacions de galàxies o l'astroquímica de l'univers o nous telescopis que han sortit fa poc com el James Webb o per exemple futurs telescopis com l'Extremely Large Telescope.
26: Entre d'altres també es tractarà la possible instal·lació del telescopi de 30 metres a l'Observatori del Roque de los Muchachos a l'illa de la Palma.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Detingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana, al Maresme.
4: Es tracta de Pere Albó, a qui va detenir aquest diumenge a la tarda la policia local de Santa Susana. L'home s'hauria colat a la piscina, on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i fora de si.
0: Detingudes 4 persones per enterrar 46.000 tones tones de brossa procedent de França a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat.
4: La Guàrdia Civil, amb la participació de l'Europol i la Gendarmeria Francesa, ha desmantellat una organització criminal dedicada al frau mediambiental i al tràfic il·legal de residus. L'operació Franger ha acreditat la introducció a Catalunya d'almenys 46.000 tones de residus procedents de França. Part dels residus s'enterraven de manera clandestina en sòls agrícoles situats principalment a Sant Esteve Sesrovires.
0: I els treballadors de Leche Pascual de Gurb a Osona anuncien noves mobilitzacions.
4: Tot plegat després de dues setmanes de negociació sense avenços de l'expedient d'acomiadament col·lectiu presentat per la direcció de l'empresa. En concret, la plantilla ha anunciat una tancada nocturna a la fàbrica aquesta propera nit i una nova jornada de vaga el 20 de juliol amb l'objectiu de traslladar-se a Madrid per protestar davant de les oficines.
0: És moment per a la cultura. El Centre de Fotografia KBR de Barcelona es pot visitar fins al 6 de setembre la primera gran retrospectiva feta a Europa del fotògraf nord-americà Minor White. Amb gran precisió tècnica, l'artista va crear una obra pensada per transmetre els sentiments de l'autor i fer-ne partir-se l'espectador. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. L'obra de Minor White és considerada una de les més influents de la fotografia nord-americana del segle XX. L'exposició del Centre de Fotografia KBR presenta 250 còpies d'època provinents d'institucions com la Universitat de Princeton. La mostra recorre en format cronològic les principals etapes de la seva producció, amb temàtiques com la natura, el paisatge, el retrat o el nu masculí. Unes fotografies de gran precisió tècnica i compositiva que a la vegada, com explica el comissari Carlos Goyonet, són un mirall de l'estat mental del fotògraf i de qui les contempla.
7: Muchas de ellas nunca se pudieron exponer en su vida o porque incluyen desnudos masculinos o porque reflejan de una manera muy evidente lo que era el pensamiento o los sentimientos del propio fotógrafo. Eso es algo que atraviesa permanentemente su obra. Esa manera de transmitir las emociones.
4: Del nord, però de ben petit es va traslladar a Christchurch, Nova Zelanda. Tot i haver participat en pel·lícules com La caça de l'octubre roig o El piano, Neil va assolir la fama internacional quan el 1993 va fer de l'investigador Alan Grant a Jurassic Park. La cara sorpresa quan veu per primera vegada dinosaures vius quedarà per sempre en la memòria de molts de nosaltres.
0: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. El Barça ha començat avui la pretemporada, però això sí, clar, amb pocs efectius.
8: Bon dia, Marta, sí, perquè més d'una desena de futbolistes blaugrana encara disputen el Mundial i no s'incorporaran fins més endavant. De moment, 25 jugadors han engegat la temporada amb les proves mèdiques que s'han fet aquest matí, 10 jugadors del primer equip i 15 del futbol base. Està previst que l'equip s'entreni fins a final de mes a la ciutat esportiva i

0: després faci una estada al Regne Unit. El Badalona Women aposta per Vicky Losada per liderar el projecte de la propera temporada. Avui s'ha fet oficial la seva cessió d'un any procedent del Bristol City Women. La garenca portarà la seva experiència i el seu extens palmarès amb una Champions, 6 lligues i 7 copes de la reina amb el Barça i una FA Cup anglesa amb l'Arsenal. Demà al matí serà presentada. On ja s'han anunciat 9 fitxatges des de l'Espanyol femení, l'equip de Sara Monforte està renovant-se. Aquest migdia el club ha anunciat la incorporació de Patri Ojeda, procedent de l'Eibar. Escoltem-la.
1: Creo que es un proyecto muy ilusionante, que tenemos que ser ambiciosa e ir cumpliendo los objetivos poco a poco. Es un equipo muy bien compactado, con buenos valores, un club histórico en primera división femenina y creo que vamos a hacer una gran temporada.
0: En bàsquet, el Barça ha anunciat el segon fitxatge. Es tracta de Justin Robinson, amb 28 anys i 1,85 m, arriba procedent del París Basketball. El nord-americà també té experiència a l'NBA i a la Lliga Endesa, amb un breu pas pel Breogán. Escoltem-lo.
2: Veus la història del club, la ciutat, expliquen les grans coses que han passat aquí. Tenir l'oportunitat d'estar en aquest club en el meu segon any de l'Eurolliga és il·lusionant per a mi i per a la meva família. Tinc ganes de portar victòries al Palau i tant de bo també guanyar algun trofeu.
0: Cares noves també al CBT, al Tarragona. Arriba al base Fernando Suárez, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
3: El Club Bàsquet Tarragona continua avançant en la confecció de la plantilla de la temporada vinent. El club ha vist com dues peces clau, com Buscaíl i Stefan Utón, el continuent, però ha renovat fins ara Iker Fernández i David Lores. I ara arriba el primer fitxatge, el base Fernando Suárez. L'asturià arriba amb 5 anys d'experiència a tercera FEB, les últimes 3 a la Universitat d'Oviedo, sent un dels pilars de l'equip. S'ha mostrat molt il·lusionat per la seva arribada a Tarragona.
4: La verdad que estoy muy contento con esta nueva oportunidad. Estoy ilusionado por el proyecto que se plantea y con muchas ganas de comenzar la temporada, así como conocer a todos mis compañeros.
5: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

els teus ulls són tan clars, ni la teva pell tan fina, ni tens les cames tan llargues,

tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et faig el cor, la primavera. Sé que tampoc et faig el pes,

no tenim trempera ni per cordar-nos les sabates, però ja torna a ser aquí, ens vol a tu i a mi la primavera.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Bon dia, un dijous que es presenta fred i amb força núvols, sobretot aquest matí i migdia. Núvols que igualment no deixaran gaire aigua. Sí, alguns flocs de neu a l'Alt Pirineu i també algun ruixat entre el Maresme i la Selva, amb alguna calabruixada, per tant aquesta calamarsa tova en algun moment. També aquesta tarda alguna gotellada, algun floc de neu cap als 800 metres de cota al Prepirineu, les comarques de Girona, també al voltant del Montseny, i aquesta matinada cota de 300-400 metres a Girona, però molt poca neu. Sí que la nevada de l'Alt Pirineu s'anirà intensificant i també anirà fent vent, sobretot a Tarragona i al voltant de l'Empordà, fent que hi hagi molta sensació de fredor. N'estem pendents a la xarxa?

0: era per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pantina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els bombers treballen perquè el canvi de direcció del vent d'aquest dilluns al migdia no generi noves revifalles i així poder estabilitzar l'incendi forestal d'Aiguamúrcia al camp. Almenys això intenten entre aquesta tarda i el vespre. Després de la feina feta durant la matinada i aquest matí s'ha aconseguit estabilitzar-lo en un 95%, en aquest cas del perímetre del foc. Tot això preocupa perquè la marinada no pugui reproduir altres focus en l'interior. Durant el matí ha hagut d'actuar per contrarrestar-ne dos. Un incendi que, recordem, podria haver estat provocat. És la hipòtesi en què treballen els Mossos i els agents rurals davant del tercer foc en menys d'una setmana en aquesta zona. A més, sospiten que els altres dos també podrien haver estat provocats. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha titllat de mals espanyols els que critiquen el nou model de finançament autonòmic plantejat des de Catalunya. En un esmorzar informatiu a Ràdio Televisió Espanyola i l'agència EFE des de Madrid, Illa també ha exigit imparcialitat i diligència a la cúpula judicial a l'ampliació de la llei d'amnistia d'aquesta setmana que arriba al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Escoltem el que ha dit Illa en reflexió sobre el finançament.
2: Ja basta de desconfiança con Catalunya. Ja basta. Ya basta. O sea, Cataluña no tiene que pedir permiso a nadie para liderar. Y no lo va a pedir. A mí, si alguien me dice, no me gusta este modelo, mire el que yo propongo, pues me lo tomaré en serio. Si me dicen, no, no lo quiero. Venga, pero usted no estaba gobernando con mayoría absoluta desde que estaba caducado. ¿Y usted qué ha hecho?
1: I minut de silenci avui davant de l'Ajuntament de Gandesa per la nena de 9 anys que ha perdut la vida a la Fontcalda, a la Terra Alta, arran de la caiguda d'una roca mentre es banyava diumenge a la tarda en aquesta font d'aigua termal situada en aquest terme municipal. També va resultar ferida greu una noia de 24 anys de la mateixa família. Segons l'alcalde de Gandesa, Carles Luf, toca esperar ara el resultat de la investigació dels Mossos d'Esquadra. Just aquestes setmanes, tècnics i geòlegs estaven realitzant revisions a tota aquesta zona. Més qüestions. Ha tingut un exalcalde de Sant Feliu de Guíxols i exdiputat de Junts per masturbar-se a la piscina d'un hotel de Santa Susana al Maresme. Es tracta de Pere Albó, a qui van detenir diumenge a la tarda la policia local d'aquest municipi. L'home s'hauria colat a una piscina on hi havia desenes de persones, moltes d'elles menors, i va començar a fer-se tocaments de manera molt ostensible. Segons fonts municipals, en el moment de la detenció per exhibicionisme, l'home semblava molt desequilibrat i també fora de si. D'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Israel, Otra Radio.
1: Natura silueta de sirena. Baby, con tu musa me engrano.
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 5.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bon dia, els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament del Prat instal·larà una pantalla gegant a la plaça de Catalunya per seguir el partit de semifinals del Mundial entre la selecció espanyola i francesa. Així ho ha confirmat el consistori després de la victòria de la selecció front a Bèlgica per 2-1. El partit serà el pròxim dimarts, 14 de juliol, és a dir, demà, a les 9 de la tarda. En el cas que guanyi Espanya, es podrà seguir igualment la final a través de la transmissió a la plaça Catalunya, com ja es va fer amb les finals de les Eurocopes masculina i femenina. La final se celebrarà diumenge 19 de juliol, també a la mateixa hora, a les 9 del vespre. L'Ajuntament del Prat ha aprovat un paquet de mesures per donar suport a les víctimes del terratrèmol que ha afectat Veneçuela. La primera actuació serà l'aportació de 5.000 euros al Fons Català de Cooperació que es destinaran a les tasques de reconstrucció de les zones més afectades pel sisme. El consistori també ha volgut donar resposta a les necessitats de la comunitat veneçolana resident al municipi i de les persones que puguin haver perdut familiars o tinguin vincles amb les zones afectades. Per aquest motiu ha posat a la seva disposició el servei d'acompanyament psicològic de Cases d'en Puig, que atendrà les persones que necessitin suport emocional arran de la tragèdia. Prop de 3.000 infants i joves del Prat participen aquest estiu en alguna de les activitats organitzades per l'Ajuntament i les entitats de la ciutat. Els casals, les colònies i els campus esportius van començar el passat 25 de juny amb una oferta molt àmplia que inclou també natació, vela, música, teatre, dibuix, pintura, pàdel i moltes altres propostes. Els infants d'entre 4 i 12 anys són els principals participants i concentren el 82% de les inscripcions. De mitjana, cada nen o nena s'ha apuntat a 3 activitats setmanals, una dada que reflecteix l'elevada participació en la programació d'estiu. Les inscripcions continuen obertes durant els mesos de juliol i agost per a aquestes activitats que encara no disposin de places. Les famílies poden formalitzar-les a través de la plataforma municipal www.alprat.cat o presencialment a les seus de les entitats organitzadores.
8: Esports.
7: Joel Esteban no ha tingut un bon Gran Premi d'Alemanya per culpa d'una forta caiguda amb Adrián Cruces, que quan marxava novè a la classificació durant la volta 7. El pilot pretenc s'ha vist arrossegat per la pèrdua de control de la moto del també espanyol quan passaven per la corba 13 i fa que Esteban tanqui el cap de setmana sense poder sumar cap punt a la general. Situació ben diferent la del seu company d'equip, Bertele, que ha quedat tercer i avança a la classificació i passa per davant amb 12 punts de diferència. Ara descans fins al següent Gran Premi, que serà el segon cap de setmana d'agost a Silverstone, Anglaterra. Més informació d'aquí una hora al butlletí informatiu.
9: No, no, què va?

0: era per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
2: El Pampina fa una trena.
1: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Corme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Corme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Corme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Corme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 6.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bon dia, els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament del Prat instal·larà una pantalla gegant a la plaça de Catalunya per seguir el partit de semifinals del Mundial entre la selecció espanyola i francesa. Així ho ha confirmat el consistori després de la victòria de la selecció front a Bèlgica per 2-1. El partit serà el pròxim dimarts, 14 de juliol, és a dir, demà, a les 9 de la tarda. En el cas que guanyi Espanya, es podrà seguir igualment la final a través de la transmissió a la plaça Catalunya, com ja es va fer amb les finals de les Eurocopes masculina i femenina. La final se celebrarà diumenge 19 de juliol, també a la mateixa hora, a les 9 del vespre. I l'Ajuntament del Prat ha aprovat un paquet de mesures per donar suport a les víctimes del terratrèmol que ha afectat Veneçuela. La primera actuació serà l'aportació de 5.000 euros al Fons Català de Cooperació que es destinaran a les tasques de reconstrucció de les zones més afectades pel sisme. El consistori també ha volgut donar resposta a les necessitats de la comunitat veneçolana resident al municipi i de les persones que puguin haver perdut familiars o tinguin vincles amb les zones afectades. Per aquest motiu ha posat a la seva disposició el servei d'acompanyament psicològic de Cases d'en Puig, que atendrà les persones que necessitin suport emocional arran de la tragèdia. Prop de 3.000 infants i joves del Prat participen aquest estiu en alguna de les activitats organitzades per l'Ajuntament i les entitats de la ciutat. Els casals, les colònies i els campus esportius van començar el passat 25 de juny amb una oferta molt àmplia que inclou també natació, vela, música, teatre, dibuix, pintura, pàdel i moltes altres propostes. Els infants d'entre 4 i 12 anys són els principals participants i concentren el 82% de les inscripcions. De mitjana, cada nen o nena s'ha apuntat a 3 activitats setmanals, una dada que reflecteix l'elevada participació en la programació d'estiu. Les inscripcions continuen obertes durant els mesos de juliol i agost per a aquestes activitats que encara no disposin de places. Les famílies poden formalitzar-les a través de la plataforma municipal www.elprat.cat o presencialment a les seus de les entitats organitzadores.
8: Esports.
7: Joel Esteban no ha tingut un bon Gran Premi d'Alemanya per culpa d'una forta caiguda amb Adrián Cruces, que quan marxava novè a la classificació durant la Volta 7. El pilot pretenc s'ha vist arrossegat per la pèrdua de control de la moto del també espanyol quan passaven per la corba 13 i fa que Esteban tanqui el cap de setmana sense poder sumar cap punt a la general. Situació ben diferent la del seu company d'equip, Bertele, que ha quedat tercer i avança a la classificació i passa per davant amb 12 punts de diferència. Ara descans fins al següent Gran Premi, que serà el segon cap de setmana d'agost a Silverstone, Anglaterra. Més informació d'aquí una hora al butlletí informatiu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.
2: Ah, va ser.

0: Vale, podeu tirar la sortida plano ara cap allà.
1: Sortida plano, eh? Estàs riugat.

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
1: Bienvenidos a la Cosme FM, ventana radiofónica en el Prat Radio.
2: Dimarts sí, dimarts no, escolta la Cosme FM.
3: Martes sí y martes no, las crónicas más variadas en la Cosme FM.
4: Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
5: En la Cosme FM tenemos una pregunta, martes sí, martes no.
2: Martes sí, martes no. Escuche la Cosme FM.
6: El Prat Radio, 91.6 FM.
7: Són les 7.
8: Serveis informatius. El Prat Radio.
7: Bon dia, els parla Víctor Asensio. L'Ajuntament del Prat instal·larà una pantalla gegant a la plaça de Catalunya per seguir el partit de semifinals del Mundial entre la selecció espanyola i francesa. Així ho ha confirmat el consistori després de la victòria de la selecció front a Bèlgica per 2-1. El partit serà el pròxim dimarts, 14 de juliol, és a dir, demà, a les 9 de la tarda. En el cas que guanyi Espanya, es podrà seguir igualment la final a través de la transmissió a la plaça Catalunya, com ja es va fer amb les finals de les Eurocopes masculina i femenina. La final se celebrarà diumenge 19 de juliol, també a la mateixa hora, a les 9 del vespre. L'Ajuntament del Prat ha aprovat un paquet de mesures per donar suport a les víctimes del terratrèmol que ha afectat Veneçuela. La primera actuació serà l'aportació de 5.000 euros al Fons Català de Cooperació que es destinaran a les tasques de reconstrucció de les zones més afectades pel sisme. El consistori també ha volgut donar resposta a les necessitats de la comunitat veneçolana resident al municipi i de les persones que puguin haver perdut familiars o tinguin vincles amb les zones afectades. Per aquest motiu ha posat a la seva disposició el servei d'acompanyament psicològic de Cases d'en Puig, que atendrà les persones que necessitin suport emocional arran de la tragèdia. Prop de 3.000 infants i joves del Prat participen aquest estiu en alguna de les activitats organitzades per l'Ajuntament i les entitats de la ciutat. Els casals, les colònies i els campus esportius van començar el passat 25 de juny amb una oferta molt àmplia que inclou també natació, vela, música, teatre, dibuix, pintura, pàdel i moltes altres propostes. Els infants d'entre 4 i 12 anys són els principals participants i concentren el 82% de les inscripcions. De mitjana, cada nen o nena s'ha apuntat a 3 activitats setmanals, una dada que reflecteix l'elevada participació en la programació d'estiu. Les inscripcions continuen obertes durant els mesos de juliol i agost per a aquestes activitats que encara no disposin de places. Les famílies poden formalitzar-les a través de la plataforma municipal www.alprat.cat o presencialment a les seus de les entitats organitzadores.
8: Esports.
7: Joel Esteban no ha tingut un bon Gran Premi d'Alemanya per culpa d'una forta caiguda amb Adrián Cruces, que quan marxava novè a la classificació durant la volta 7. El pilot pretenc s'ha vist arrossegat per la pèrdua de control de la moto del també espanyol quan passaven per la corba 13 i fa que Esteban tanqui el cap de setmana sense poder sumar cap punt a la general. Situació ben diferent la del seu company d'equip, Bertele, que ha quedat tercer i avança a la classificació i passa per davant amb 12 punts de diferència. Ara descans fins al següent Gran Premi, que serà el segon cap de setmana d'agost a Silverstone, Anglaterra. I fins aquí el butlletí informatiu d'avui. La informació local torna demà amb els butlletins informatius a partir de 2:15 del matí.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

I la boira ens ha atrapat ballant, buscant el sol. I riguem a les quan contes la mateixa història.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Estimat sense estimar-me.

0: esta señora.
1: Best
0: man, cámara.

espai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai, tenen ses antenes parabòliques i tarifa plana telefònica per tercer.

Fins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai. Tot en flautes, tot en flaut. El seu biorritme et sembla disco dance i una aspiradora és el seu nas.

Mickey, bapak sakit pagkatu.

Yeah, I'm going to do it.

0: chévere.
1: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta.

0: Pere, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup? De què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.

0: Chaque temps de la canción,
1: Dani, Dani, para allá.
2: No, s'ha borrat. S'ha borrat? Que s'ha borrat?
3: Què?
2: Els vídeos, no hi ha res. S'ha borrat tot.
3: Tots els vídeos.
2: Ni la selfie, no hi ha res.
1: Que no, que no hi ha res.
3: Bruna, la selfie.

Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

fent tard, ets la primera, tant a casa com a l'oficina. El per què ja no m'interessa, i si encara et faig el cor, la primavera.

la lleugera, menys el tabac i la tele per cable. Però jo ja t'ho vaig dir, jo no et vaig mentir, va ser la primavera.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari per quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa, vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

beure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

la nit buscant la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

torna dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles, cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc,

L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: Mariona, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup? De què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.
2: Mare meva, sóc costa un moment de fer riquití.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: He vist llum, la porta mig oberta, he entrat sense fer soroll.